0: Molt bon dia, són les 8 i 20 minuts. Avui és dimecres, avui és 5 d'agost. Cauen els índexs de pobresa, però augmenta lleugerament la desigualtat social. El Departament d'Estadística publica els resultats de l'enquesta de condicions de vida corresponents al 2025, però elaborades amb dades del 2024 i considera, i constata la millora, volem dir, del poder adquisitiu de la ciutadania i d'altres indicadors del benestar. Quan a la distribució personal de la renda, els ingressos per unitat de consum creixen de mitjana un 10%, una dada molt superior a la de l'IPC. Per altra banda, creix també el percentatge dels propietaris en detriment dels llogaters. Els primers són més del 38% de la població, mentre que els segons es queden en el 64,1%. Una xifra que la ministra d'Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, destaca especialment perquè diu que es redueixen lleugerament el volum de població que pateix sobrecarregada dels costos de l'habitatge de lloguer. Això vol dir exactament que les persones hi destinen més del 40% dels seus ingressos. Per contra, els indicadors de desigualtat en la distribució dels ingressos presenten una evolució divergent. D'una banda, disminueix la ràtio, que mesura la distància social entre els més rics i els més pobres, però, per l'altra, l'índex de Gini, que mesura el grau de desigualtat entre la distribució de la renta, ha augmentat un punt i mig. Són les 8 i gairebé 22 minuts. Moment ara per conèixer la previsió meteorològica.
1: El temps, patrocinat per Assegur, sempre al teu costat.
0: Com cada matí, Núria Saró, molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Comencem aquest dimecres amb unes temperatures que van en general entre els 10 i 15 graus. Avui les màximes seran, si fa no fa, com les d'ahir. A 1.500 metres esperem 25 graus i a Andorra la Vella uns 30. Una jornada que comença força tranquil·la, però la tarda serà insegura un cop més. Tindrem núvols d'evolució i també xàfecs. Pel que fa a demà, atenció que els ruixats ja els tindrem abans de dinar.
3: Portes tot l'any esperant aquestes vacances. Ho tens tot preparat, els bitllets, l'hotel i les ganes de marxar. Però de vegades passa alguna cosa i no pots viatjar o has de tornar abans del previst. Amb l'assegurança de viatges de Segur t'ajudem perquè aquest imprevist no et compliqui encara més les coses. Perquè prou difícil és canviar els plans com per haver-te de preocupar de tota la resta. Informa't a segur.com o truca al 876-555.

0: Marxem cap a Madrid, perquè allà és on hi ha Deco, per intentar accelerar l'operació Julián Álvarez. De seguida, l'Adrià Soldevila ens porta a l'última hora en clau Barça, quan aconseguim connectar-li el fil i el iogurt, però a l'Atlético hi ha operatiu des de primera hora del matí el nostre company Pedro Fullana, que ja ha estat a l'entrenament abans de que l'Atlético marxi cap a l'Àsia, on té previst un amistós amb el City, i hi ha estat gratant a veure com es mou aquest moviment del Barça dintre de l'Atlético. Hola, Fullana, com estàs? Bon dia.
1: Com va? Bon dia.
0: Feia de vacances, després del Mundial que t'has marcat, però això sí. No para.
1: Bé, aquest és el calendari que tenim tots, jugadors, aficionats, periodistes, pràcticament enllaçam una cosa amb una altra i arriba un moment que no saps quan acaba una temporada, quan comença una altra, estem acabant pràcticament un Mundial en plena pretemporada de l'any següent i així pràcticament cada any entre Mundial de Clubs, Mundial, Eurocopa i demés.
0: Com respiren a l'Atlético amb el tema Julián?
1: Molt tranquils. La veritat és que estan molt tranquils, més allà els moviments que hi ha d'esquenes i entre els representants, el Barça i un poc el moviment que hi ha hagut tots aquests darrers mesos. L'Atleti de Madrid ho té molt clar. Julián té contracte amb l'Atleti de Madrid, un contracte llarg. Això fa que, per exemple, tingui més força que no el Barça amb Ferran. Aquí la pella pel mànec la té l'Atleti de Madrid, així ho entenen des de l'entitat. I com Gilmarín ja va marcar una línia vermella claríssima, que és que Julián no jugarà al Barça ni al Real Madrid, tenen clar que el contracte és el que val, que el jugador dia 10 ha de tornar, dilluns de matí ha de ser a Madrid per començar els entrenaments amb la resta d'internacionals, no amb la resta de l'equip, que avui viatja a Corea, avui cap vespre, arribarà dilluns de matí, tindran dies lliures, però els internacionals s'han d'incorporar dilluns de matí per entrenar junts i fer-ho a porta tancada. Per tant, l'Atlètic de Madrid està tranquil, Julián ha de seguir aquests darrers dies el pla d'entrenament que té personalitzat cada un dels jugadors que encara no s'han incorporat, i a partir d'aquí comença la propera temporada. Una altra cosa seria que hi hagués una oferta d'un equip de fora important, per exemple l'Arsenal, que sempre ha mostrat interès, però Julián no hi vol anar. Si hi hagués una opció de fora, jo crec que s'estudiaria. Per a Futbol Club Barcelona és una línia vermella que no es vol creuar.
0: Així és com l'Atlético segueix esperant aquest nou moviment del Barça. Adrià Soldevila, com estàs? Bon dia.
2: Com estem?
0: Així s'ha plantat Deco a Madrid amb una agenda que té com a prioritat accelerar aquest moviment que vol fer el Barça aquest estiu, que és la seva prioritat número 1.
2: Sí, Julián Álvarez és la prioritat número 1 del Barça. Això està clar des de fa molts mesos i segueix sent, a dia d'avui, la màxima prioritat. No només per Deco, sinó també per Flick. Flick vol el nou, el vol urgentment, i per això Deco ha viatjat a Madrid per reunir-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez, i per intentar, doncs, desbloquejar, accelerar, digue-li com vulguis, aquesta operació que, evidentment, Deco vol segellar el més aviat possible. Serà complicat, ho saben que serà complicat, però, evidentment, Deco ha hagut de fer aquest esforç i ha hagut d'anar a Madrid i intentarà, evidentment, desbloquejar aquesta operació en la trobada d'avui.
0: Diverses puntes del que acabes de dir. Acabes de dir, no només de Deco, també que Flick. Flick entenc que apreta, i el vam sentir dient que alguna cosa s'ha de fer amb el nou, per tant, a Flick això de, si no, Julián no surt per un preu raonable, ningú no el convenç. Per tant, l'entrenador apreta perquè el Barça també escenifiqui que es mou.
2: Sí, és així, és així. Flick té clar que el Barça necessita un davanter centre titular, un nou titular, li agrada l'opció de Julián Álvarez, i a partir d'aquí, doncs, Deco, com que la té com a opció prioritària, és l'opció que intentarà fer sí o sí abans que tanqui el mercat. Evidentment, ja ho diu ara el Fullana, difícil aquesta operació, difícil perquè l'Atlético no el vol vendre al Barça, molt complicada, però no es tira la tovallola i no es donen per vençuts al Barça amb Julián Álvarez i creuen que amb un fort esforç doncs es podrà fer.
0: Si l'Atlético no baixa del burro, el Barça es pot enfilar a les xifres que demana l'Atlético o a hores d'ara el pla... Clar, això, la negociació avança, els moviments i els estats d'ànim van canviant i el que dius avui, demà resulta que amb una conversa es mou, però a dia d'avui la idea és si ens hem d'enfilar, ens enfilem o no mouràs gaire d'aquest marge que s'havia marcat el club?
2: No, a veure, el Barça no pagarà 200 milions per Julián, això segur. I 150 ja ho veurem. De moment l'oferta ara és de 100, el Barça la millorarà, aquesta oferta, però jo tinc els meus dubtes que arribi a superar 150 milions. De fet, és que l'Atlètic de Madrid ja ho ha deixat molt clar, que no el vendrà el Barça, que no el vendrà el Real Madrid, i veurem, es remet a la clàusula, clar, però és que la clàusula és la que és. i el Barça, evidentment, no es gastarà 500 milions d'euros en Julián Álvarez, però amb cap jugador, evidentment, ni amb Julián tampoc. Però sí que un petit esforç més d'aquests 100 milions sí que està disposat a fer el Barça.
0: Julián ja li va dir Pedro Fullana durant la temporada que l'any que ve jo que sé on jugaré, durant el Mundial ja va dir allò de que vol que el deixin complir un somni, i automàticament es van fer virals a xarxes imatges d'ell de petit dient que era fan del Barça, hincha de Barcelona. Esperen algun altre tipus gest de Julián ara que s'ha d'incorporar, Solde, per part del Barça? O dintre d'aquesta agenda que té de costar parlar de si per part dels jugadors pot fer alguna cosa més?
2: Veurem. A veure, és veritat que un gest sí que l'agrairia al Barça, un gest més sí que l'agrairia, però clar, aquest gest, què significa? Per on passa, no? Per on passa? Si passa per no anar-se a entrenar dilluns, és que això ja, no ho sé, opinió personal, això és, ja ho saps com què penso jo d'això, és molt lleig per part d'un jugador que no es presenti a entrenar amb el seu club.
0: I encara, més, encara és més lleig que sigui un club el que li demani a un jugador que no es presenti amb el club que li paga.
2: Clar, clar, no, això seria l'hòstia. Jo no crec que hi hagi aquesta petició directa
0: del Barça.
2: No crec que hi hagi aquesta petició directa, encara que s'ha rumorejat en les últimes hores que el Barça li pot demanar a Julián que no entreni dilluns. Jo no crec que hi hagi aquesta petició. Haurà de decidir el jugador què vol fer, però no sé si això seria forçar massa la màquina, no ho sé.
0: Perquè
2: no ho sé.
0: Fullana, dilluns l'esperen.
2: Sí, sí, clar.
1: Sí,

0: fa temps que té la fulla a seguir, clara. És a dir, s'ha d'incorporar dia 10, com faran la resta internacionals que van jugar la final, llevat de Grimaldo, que s'incorpora avui cap vespre perquè ha volgut avançar la seva arribada a l'Atlètic de Madrid. Ja ho ha fet Giuliano Simeone, però Julián arribarà dia 10. I ja dic, no s'espera moviment, perquè l'única opció que veig damunt la taula que podria canviar la situació és que entri un tercer en Batxena, que a dia d'avui no ha entrat. L'Arsenal sí, ha manifestat moltes ocasions, ja pràcticament des del mes de novembre, que vol el jugador. S'ha reunit amb els seus representants moltes vegades, ha estat tocant la porta, però sap que té un problema, que Julián no vol anar a Anglaterra. Si Julián volgués anar a Anglaterra,
1: ja hi seria.
0: Segurament que miraria la pel·lícula, però Julián no vol anar a Anglaterra, i el PSG, que seria l'altre convidat, que sí el va voler al gener i que va oferir una xifra important i jugadors per dur-se'n al futbolista al gener, va trobar el no de Julián perquè li va dir a Luis Enrique que no volia anar al PSG, i a partir d'aquí el PSG va dir, doi, ja no m'interesses, i ja no ha fet oferta. Per tant, és molt mal de fer que surti a l'Atlètic de Madrid.
1: I ara que has tret el nom de Ferran parlant de paelles pel mànec, però escolta'm, no el podríem col·locar per aquí al mig, o l'Atlético és un jugador que no contempla?
0: No, el problema és que Ferran no contempla anar a l'Atlètic de Madrid.
1: És més un tema de Ferran,
0: Per la meva informació, a Ferran li queda un any de contracte, i Ferran el que li va dir a l'Atlètic de Madrid les vegades que han contactat amb ell és molt bé, però enxerrar per d'aquí un any. És a dir, d'aquí un any jo que lliure, si no m'amplien el contracte, si jo no fitxo ningú, per l'any que ve ho podré mirar. Ara mateix, no. Perquè ell es veu que si queda el Barça, entén que pot ser titular el Barça, i si no, la informació que jo maneig dels sondatges que ha fet l'Atlètic de Madrid és que ell veu molt bé anar a París. I veu que si va a París pot ser titular a un Paris Saint-Germain que ha guanyat dues Champions, que pot guanyar títols i que pot ser important. Per tant, ara mateix, dins l'equació de Ferran Torres, del jugador, no hi ha l'Atlètic de Madrid. Jo crec que si Ferran, quan es va sondejar la seva opció fa temps, hagués vist amb bons ulls venir a l'Atlètic de Madrid ara, el Domingo també hauria canviat aquesta situació, perquè l'Atlètic de Madrid sí està interessat en que Ferran Torres pugui estar a l'Atlètic de Madrid, igual que, per exemple, Joqueres, que és un altre jugador que ha sortit. Qualsevol dels dos sí podria fer que potser Gil Marín hagués canviat d'opinió. Però com saben que Ferran Torres és un no a l'Atlètic de Madrid per part del jugador, no hi ha opció, perquè l'Atlètic de Madrid sap que si se'n va Julián ha d'anar a fitxar un crac, no val qualsevol jugador. Podria fitxar un parell de jugadors, però hauria de fitxar un nou de referència per ser titular.
1: Perquè això de Ferran no ha canviat res, no? Des d'ahir i des d'abans d'ahir pràcticament et diria, el Barça segueix sense notícies ni del jugador que està de vacances ni de que els seus representants hagin portat cap proposta en fer-ho de cap altre club.
2: No, en el Barça estan a l'espera que torni Ferran als entrenaments i que es pronunciï si té ofertes o no té ofertes que li interessin al Barça. El full de ruta del Barça amb Ferran Torres és molt clar, és oferir-li una renovació de categoria mitja-alta, d'un jugador de categoria mitja-alta, un jugador de plantilla, molt bon jugador de plantilla al Barça, però no és un jugador titularíssim ni és una estrella mundial, per tant, la renovació aniria amb categoria mitja-alta, una renovació que s'acordaria ara i es firmaria al setembre per un tema de fair play, perquè no coincideixi ara amb incorporació a mercats de fitxatges i no afecti el fair play, per tant, s'esperarien al setembre, i és una renovació on Ferran Torres decidirà si vol continuar o no vol continuar i si té una oferta millor de fora i vol marxar. De moment, a dia d'avui, el Barça no té res de Ferran Torres. No té cap informació de cap interès de cap altre club, ni per part dels clubs interessats, ni per part del representant de Ferran Torres, que hagi dit, miri, tenim aquesta oferta d'aquí, tenim aquesta oferta d'allà. Amb la qual cosa, en el Barça hi ha tranquil·litat absoluta amb el tema de Ferran, l'esperen als entrenaments, i un cop arribi als entrenaments parlaran amb ell d'aquesta renovació i de si té o no realment una oferta de fora.
1: És a dir, la renovació no la faran fins al setembre per no condicionar el fair play d'aquí a final de mercat, però quan torni Ferran ja sabrà en quines condicions el Barça li ofereix renovar.
2: Sí, sí, exactament. El Barça li farà una oferta de renovació de cara a firmar-la a setembre.
1: De cara a firmar-la a setembre, sí. Però el Ferran ja sabrà aquest mateix estiu el que li proposa el Barça i si li convé acceptar-ho o li convé quedar-se i complir l'any que li queda, que també es treni el seu dret i marxa lliure, com ens deia ara el Fullana, que també ha contemplat Ferran, o si de les propostes que tingui per sortir ara, demanar-li al club que negociï per alguna d'elles, si és que en porta algunes. Perquè, clar, el salari que li oferirà el Barça, Solde, ja ho venim dient, no és un salari de crac, no és un salari d'estrella, de nou titular.
2: No, ho dèiem ara. És un salari de categoria mitja-alta, de plantilla, categoria mitja-alta.
1: Doncs això serà el que tindrà Ferran al damunt de la taula. Fullana, t'allibero, perquè em sembla que anirem parlant els propers dies.
0: Sí, a veure com acaba aquesta pel·lícula, que queda molt llarga, ja sabíem que seria

0: Junca, com estàs? Bon dia.
1: Bones, TG.
0: Fa uns dies es crea l'atenció a la dada de que els tres grans a banda, Barça, Madrid i Atlético, només hi ha un club a la Lliga que hagi gastat més de 20 milions aquest mercat.
1: El Depor.
0: Que és el Deportivo. Només n'hi ha tres més, que són Betis, Elx i Getafe, que hagin gastat més de 10 milions.
1: Sí.
0: I hem volgut fer aquell exercici que fem sovint als estius, de veure com gasta la Lliga Espanyola, com gasta la Premier, la Bundesliga, la italiana, la francesa, les cinc grans lligues. Però el que ens hem trobat fent l'anàlisi de les despeses al mercat és que la dada que més crida l'atenció no és el que gasten les grans lligues en fitxatges, en què, com ens esperàvem, la Lliga Espanyola està bastant enrere pel que fa a nivell d'inversió, tot i que no és l'última, sinó que la gran sorpresa o la gran diferència és en les vendes.
1: Sí.
0: És a dir, amb molta diferència, la Lliga Espanyola, de les 5 grans, amb molta diferència, és la que menys ingressa en traspassos.
1: Sí, ara mateix la Lliga a dia d'avui ha gastat quasi 240 milions en traspassos. Ha ingressat, i per trobar la quarta que més ha ingressat, ens hem d'anar fins a Itàlia, trobant a la Sèrie A amb quasi 500 milions. És a dir, que ha ingressat el doble en traspassos. I després la Premier, per posar-nos una mica en situació, ha ingressat quasi 1.200 milions, és a dir, 5 vegades més que la Lliga. Això situa doncs, a la Lliga Espanyola, com deien, doncs, amb la Lliga que menys ingressa en traspassos amb molta diferència.
0: La segona que menys ingressa més del doble que
1: el
0: la Lliga Espanyola,
1: correcte.
0: Que és la italiana.
1: Sí.
0: La Premier és la que més ingressa, també és la que més gasta, no? Si anem a despesa, en diferència, la Premier, com ens imaginàvem, supera de molt la resta, i de fet, les dues vendes més cares de cada Lliga són a la Lliga Anglesa.
1: Sí, perquè la Premier apareix poc als mercats estrangers, tan sols si ens agafem doncs, els 10 traspassos més cars, apareix poc la Premier en 2 o 3 ocasions, però quan ho fa, doncs apareix entre el top 3 de vendes més cares. Sol ser la primera, la segona o la tercera venda més cara. És a dir, que és la lliga que més diners paga, que més quantitats més altes paga a la resta de mercats, ja sigui d'Itàlia, a la Lliga, a la Bundesliga o també a França.
0: Per tant, en aquest sentit, la lliga anglesa és la que més gasta, però la majoria d'operacions dels equips anglesos les faran entre ells.
1: Sí, clar, tot això quan parlem doncs, de fitxatges, doncs, els més cars, en aquest cas, doncs, podem trobar com el mercat anglès s'infla a si mateix perquè apareix tant en les compres com en les vendes en 7 de les 10 operacions més cares. Trobem traspassos absolutament milionaris com el de Morgan Rogers, el Chelsea paguen 138 milions, Elliot Anderson 135. Són jugadors d'equips de taula mitjana, mitjana alta, que venen els seus jugadors als equips del Big Six, si podríem dir-ho d'aquesta manera, per quantitats absolutament estratosfèriques.
0: De fet, una altra dada que et crida l'atenció és que els fitxatges de la Lliga Espanyola tenen una mitjana d'edat més alta que els de les altres quatre grans lligues.
1: Sí, correctament, doncs passen els 25 anys. Això passa, doncs, si mirem la resta de mercats, la Premier, si agafem de referència, aquests els 10 traspassos més alts. Tenim a la Premier que són quasi bé 23 anys, a la mateixa Bundesliga tenim 22 anys, és a dir, que la Lliga compra, si més no, quan inverteix més diners, inverteix en jugadors més vells que la resta.
0: I una altra tendència que has observat, el Martí, si esteu mirant pel YouTube, porta un face d'Excel important, una altra tendència que has observat és que hi ha clubs de les altres quatre grans lligues, de part d'Anglaterra, també passa en França, també passa en Itàlia, molt, i passa també bastant amb Alemanya, que traspassen futbolistes per un preu, i quan venen a buscar el seu recanvi a la Lliga Espanyola, el preu és pràcticament sempre més baix que el traspàs que han tret pel futbolista que s'han venut. És a dir, els recanvis que venen a buscar a Espanya surten a millor preu dels jugadors que han traspassat i guanyen diners.
1: I són recanvis amb condicions molt similars, és a dir, ja sigui no només a nivell de posició, sinó també a nivell d'edat. Per exemple, ens posem en el cas el fitxatge d'Artur Ata, un jugador de l'Udinese que ha fitxat per la Fiorentina per 25 milions. Després, el club italià, l'Udinese, ha trobat el recanvi d'aquest jugador a la Lliga Espanyola, Unai Gómez, i només n'ha pagat 4 milions i mig, una cinquena part. O després també, en aquest cas, uns jugadors de més alta edat, com per exemple és Peter Gulácsi, que té 38 anys, és el porter que ha fitxat el Villarreal del Leipzig per 1,5 milions, i després el Leipzig ha trobat també el seu recanvi a la mateixa Lliga, Nilan, el porter noruec, porter mundialista, que ha arribat a quarts de final de Mundial, l'acaben de fitxar gratis del Sevilla.
0: Per tant, quedeu-vos amb això, que la Lliga Espanyola és la que menys ingressa per traspassos, menys de la meitat que la següent que menys ingressa, que és la italiana.
1: Correcte.
0: I un director esportiu que coneix perfectament el mercat d'aquí i l'internacional, que ha estat al Barça, que ha estat a l'Espanyol, que ha estat al Getafe, que ha estat al Betis, que Sevilla encara feia notícies aquesta setmana, que amb els fitxatges que va portar ell, el Betis estarà encara ingressant aquest estiu gràcies a vendes que farà. És el Ramon Planes, que el tenim a l'Aràbia Saudita. Ramon, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Escolta'm, Ramon, per què ven tan barat la Lliga Espanyola?
2: Perquè ven... Jo crec que és un cúmul de circumstàncies, no? Primer, teníem que entendre tota la situació que tantes vegades, no? Vosaltres parleu i els mitjans de comunicació, que és el famós Fair Play, aquesta normativa del Fair Play, que afecta moltíssim a lo que és després el mercat, no? I com han d'actuar els clubs. Crec que el Fair Play, i bueno, i parlo des de la meva experiència, perquè he viscut, no?, de més de 20 anys com a director esportiu, quan això no existia, i com ens hem tingut que adaptar els clubs a aquest nou model del Fair Play, no? Com a implantació em sembla una bona idea, una molt bona idea, perquè va ficar cert ordre dins del que és el mercat a nivell nacional i que els clubs doncs poguessin ser una mica més sants, no?, econòmicament, perquè es feien a vegades barbaritats i hem vist també molts casos de clubs que fins i tot han arribat, clubs molt importants històrics, a desaparèixer. Però jo crec que porta uns anys, els últims 3-4 anys, que està impactant molt de forma per mi negativa a l'hora de tenir menys força dins del mercat internacional, a l'hora de que el nostre producte sigui més, com estava escoltant molt atentament aquest informe, d'alguna manera som més barats, no?, que la resta. Per què? Pues molt senzill, perquè degut a aquest Fair Play necessitem vendre. I clar, hi ha clubs que, a més, els seus dirigents ho diuen, no? Recordo, per exemple, l'any passat, amb el cas de Ucho, el Getafe, el president Ángel Torres, que deia, bueno, me veig obligat a vendre al jugador, perquè si no, no puc inscriure altres jugadors. I això, clar, el comprador ho sap. Jo diria que aquesta era la meva, una mica, de forma general, la meva visió.
0: És molt més el Fair Play que no les clàusules, eh? Perquè, clar, per exemple, amb el Martí, clar, podríem repassar noms, eh? Però hi ha jugadors joves a França que se mantenguin, encara no han fet res, que valen 55 milions, i, en canvi, el Liverpool fitxa un campió del món com Víctor Muñoz per 40, perquè és la clàusula que té, que els representants fan la seva feina i quan saben que un jugador té projecció és, escolta'm, vinc, però la clàusula posa'm a un nivell que pugui, si tinc un interès, no tirin enrere el club que pugui oferir-me alguna cosa. Però influeix més el Fair Play que no pas el fet de que aquí sigui obligatori tenir clàusules, eh?
2: Sí, dubte. Jo crec que, evidentment, absolutament, el fet de complir amb les normes de Fair Play i que els clubs, que hi ha molts clubs, no sé si ara, per exemple, mirem el Sevilla, no?, per ficar casos que són públics. El Sevilla es veu obligat a fer una sèrie de ventes. El València, si seguim l'actualitat del València, estem parlant de clubs molt importants. Es veu obligat a fer una sèrie de ventes. Es veu obligat. I, evidentment, quan tu estàs obligat a vendre perquè puguis inscriure jugadors, perquè pugui haver un equilibri dins de complir les normes que la Lliga imposa, pues el preu, jo soc comprador, evidentment jo sé que puc apretar més, no?, que puc negociar amb unes condicions més favorables. Després del que tu dius, és cert, històricament, això abans del Fair Play, hi ha clubs que saben, no?, i fins i tot vaig escoltar una entrevista del meu col·lega, del director esportiu de Osasuna, de Braulio, on ell, no?, deia de que dins de la negociació que Víctor Muñoz tenia 5 o 6 ofertes i va acceptar anar a Osasuna perquè Osasuna, evidentment, com molt bé has dit, els seus agents, doncs, de les 5 o 6 ofertes que pugui tindre, doncs un punt de la negociació entre agents i clubs és intentar, quan són clubs, sobretot, que són clubs de venedors, de pas, doncs tindre una clàusula assequible per poder sortir després. Però, bueno, això sempre ha existit i crec que, evidentment, hi ha clubs que ho saben i juguen amb aquesta situació per atraure, no?, atraure a jugadors que potser altres clubs el volen, però en aquests moments pues, pensen que són clubs de pas. Però jo diria que, repeteixo, aquesta situació que a més s'ha de resoldre perquè estic d'acord que a Espanya hi ha molt talent, hi ha molta qualitat, hi ha molt, bon, són campions del món i hi ha una qualitat brutal i teníem que protegir una mica més el valor dels nostres jugadors.
1: I Ramon, a partir de l'any que ve, totes aquestes, el que parlem de les clàusules de rescisió, seran obligatòries. Pot servir això per equiparar una mica el mercat entre les lligues?
2: Bueno, crec que el tema de les clàusules, ho dèiem anteriorment, no? És molt, i a més és un punt sempre de conflicte entre representants i clubs. Perquè, bueno, han vist clàusules des de 1.000 milions, no? Per dir, bueno, donar un missatge al mercat de que aquest jugador pues, no el podeu comprar i estar clàusules que seguiran existint, repeteixo, insisteixo, amb els més mitjans, on saben que els agents, no?, tenen aquesta força, perquè si jo tinc 5 ofertes pel meu jugador, doncs una de les parts importantíssimes de negociació de part de la gent és intentar que la clàusula sigui assequible, o sigui que no estigui empresonat, no?, amb aquell club, d'alguna manera. Jo crec que això seguirà existint i no crec que això, fet de que siguin obligatoris, canvi massa el mercat, no? Jo crec que el que sí que canviaria és un punt més, i repeteixo, estic a favor del fair play, estic a favor de que hi hagi aquest ordre econòmic que avui en dia hi ha al futbol espanyol, però crec que, i a més és una reivindicació de que ja fa 2-3 estius que està per part dels clubs, tindria que haver un punt més de flexibilitat per no veure's obligat a perdre actius, no? I sobretot, entre cometes, a malvendre'ls.
0: Sí, perquè clar, estàs obligant la Lliga, l'estàs condemnant, ho deia el Martí, a ser un campionat trampolí, com aquell que diu, a que sigui un lloc de pas.
1: És un perill també perquè els jugadors joves venen a la Lliga Espanyola, ho veuen com un trampolí i se'n van i no triomfen a la Lliga Espanyola.
0: Clar, ho deies també, Martí, que la tendència és fitxar cada cop jugadors més grans i també hem observat, fins i tot en els grans clubs, cada cop més hi ha la tendència a esperar que acabin contracte i portar-los lliures de contracte. Ramon, ara ja em surt una mica del tema, però aprofitant que estàs per aquí, que volíem parlar del cas Julián, que el Barça vol aclarar aquesta operació. Clar, és un exemple, no?, que la Premier entre ells, escolta'm, se sablen. Què vols Newcastle, París, 160 o 180, no sé com ho paga el Liverpool? Què vols per Morgan Rogers? 138. Aquí la Lliga Espanyola costa més veure traspassos interns. Com és el cas que l'Atlético, no, diuen, el Julián ni al Barça ni al Madrid.
2: Fixa't que és una altra reflexió que, bueno, aprofitant, no?, aquesta xerrada amb vosaltres, també m'agradaria ficar damunt de la taula, no? Dins de totes aquestes normatives, seria positiu, i és una idea, el poder, d'alguna manera, incentivar que tot el que sigui el mercat intern, o sigui, el fet de que si jo, en comptes de vendre un jugador, com dius, a Anglaterra, o vendre a Itàlia, o vendre...
0: Ui, s'ha tallat la trucada amb el Ramon Planes. Ara intentem recuperar-la perquè era interessant aquesta resposta que era a punt de fer-nos.
1: Sí, clar, perquè estem veient ara, per exemple, en el cas el més flagrant, potser el Julián amb el Barça, doncs que l'Atlético no el vol vendre per una quantitat de, podrien ser 150, 200 milions, etcètera, i en canvi el Barça tampoc està disposat a pagar una gran milionada per un jugador que estem parlant que és top mundial. Vull dir, si mirem a la Premier, Morgan Rogers, Elliot Anderson, també s'han pagat 108 milions per Sandro Tonali, un jugador que no ha jugat ni al Mundial, també perquè la seva selecció no s'ha classificat. Però estem veient com també és una mica de ball de bastons entre uns equips que no volen vendre per unes grans quantitats i després uns altres que tampoc volen o tampoc es poden permetre, perquè el Barça fins fa poc no estava a la regla de l'1-1.
0: Sí, també és una mica el que ens comentava el Ramon al principi, que si tu tens necessitat de vendre per quadrar el fair play, llavors, un cop quadrat, com t'has de posar a gastar si no ho tens en aquest sentit? Ramon, se'ns ha tallat quan ens parlaves d'introduir a les normes el retenir el talent dintre de la teva pròpia lliga. És a dir, incentivar que si t'has de traspassar un jugador, que sigui perquè es quedi a la lliga en comptes d'anar a l'estranger.
2: Exactament, jo crec que dins d'aquest famós fair play sí de bo poder incentivar i gratificar, no?, d'alguna manera el fet de que els diners, que ho fan molt els anglesos, bueno, els anglesos fa molts anys que ho fan això, de que els diners quedin dins, o sigui que, perquè al final tot això provoca un efecte dominó intern. O sigui, si jo rebo diners, els puc gastar, no?, amb un altre jugador. Clar, si nosaltres venem a fora, estem al final potenciant altres lligues. I crec que això és algo que realment es tindria que fer un estudi en profunditat per implantar-ho, perquè, bueno, clar, repeteixo, un efecte dominó. Si jo li venc un jugador al, no sé, a l'Osasuna, o li venc un jugador al Betis, i el Betis, al final, amb aquests diners pot revertir, no?, reinvertir aquests diners a Espanya, pues fa que generi una cadena de valor, que és el que fan molt bé els anglesos.
0: Mm-hmm. Si no, el que has de fer és anar ja a buscar el talent aquest nacional, com veu fer vosaltres amb Pedri, que va ser quan era molt, molt jove i detectar-lo, però clar, això, fer-ho a tots els nivells és molt complicat, perquè tu hi eres, no?, quan Julián el van oferir el Barça per primer cop, o us van parlar d'ell per primer cop?
2: Sí, va ser la meva, els últims mesos meus, estava amb el Mateu, alemany, i Julián va ser una opció, recordo perfectament.
0: Clar, és molt fàcil, home, però haver-lo agafat llavors, però és tan senzill de dir, vale, doncs sí, doncs aquesta aposta, o les circumstàncies, o què va passar?
2: Bueno, no és fàcil, no? Davant de ser tu pel Barça, sempre moltes vegades el que busques és tenir moltes més garanties, esperar, jo entenc, el mercat d'un equip gran hi ha moltíssima pressió, i més amb algun tipus de posicions, i ara exactament tampoc recordo per què no es va acabar de fer el negoci, però sí que és veritat que, clar, buscar un substitut d'un davanter centre, moltes vegades el que esperes és també, pues, veure el seu rendiment amb un altre club, com després va ser molt bé a Manchester City o en aquest cas a l'Atlètic de Madrid. No?
0: I creus que el rendiment que ha tingut allà és perquè el Barça sigui el nou que diguis, és aquest?
2: Perdó?
0: Sí, que havent-lo vist ara, creus que és encertat que el Barça digui no, és que ha de ser aquest?
2: Sí, home, jo crec que Julián Álvarez és un grandíssim jugador, a més, les seves característiques... amb el que és el joc del Barça, l'estil del Barça, el bec encaixa perquè, bueno, ve de és un jugador que s'associa bé, és un jugador, jo crec que els jugadors més d'àrea, el Barça, els nous d'àrea, només han funcionat per moments determinats, moments determinats on és veritat que quan tens una plantilla necessita aquest tipus de jugador, però no com un jugador important. El Barça sempre ha tingut, des de fa molts anys, aquest perfil de davanter centre, i crec que Julián Álvarez, amb un mercat que és els nous d'alt nivell, que és superescàs, perquè estic absolutament d'acord amb l'opció del Barça de que sigui un dels jugadors que tingui aquest nivell, no?, per poder vestir la samarreta i la responsabilitat de portar el nou del Barça, que és una responsabilitat molt alta.
0: I quan ho veus així, és, doncs, el preu que sigui, perquè clar, un equip se't posa com l'Atlético, que no de cap manera, t'has d'enfilar fins on et diguin o què has de fer? Perquè, clar,
2: No, home, jo crec que el preu que sigui no, evidentment, però crec que sí que, bueno, al final, faig una reflexió. Qui el vol? L'Arsenal, Paris Saint-Germain, bueno, no, m'entens? Et dones compte que és un valor preciat al mercat. Estem parlant de que els dos, tres equips més importants de tota Europa volen el jugador. També és cert que el Barça juga un avantatge, i ho he viscut en primera persona, a la meva etapa treballant al club, que els jugadors volen vindre al Barça. El Barça té un efecte d'atracció molt, molt, molt gran, i això és algo que, bueno, hem aconseguit que molts jugadors, pues, hagin pogut vindre al Barça per aquesta, no?, aquesta voluntat. I la voluntat dels jugadors moltes vegades és la que realment val. Per tant, jo crec que el Barça segur que està jugant bé la seva força respecte a rivals molt importants que s'està trobant al mercat amb aquest jugador.
0: I és que Julián s'ha pronunciat en aquest sentit, eh? Si no, el que dèiem, els jugadors més grans, Cosero, doncs allà està Vlahovic sense equip, que hi ha gent que hi parles i diu, no, Vlahovic aquí s'inflaria. I hi ha gent que diu, no, Vlahovic aquí, vols dir? Tu Vlahovic el veuries o no?
2: Bueno, és el que he dit abans. Jo crec que Vlahovic és un molt bon jugador, un jugador que particularment m'agrada molt. És un altre perfil de davantercentre i no el veig complet, o sigui, segur que faria gols al Barça, segur, però és un jugador que és de algo que fa diferenciar al Barça, que és el seu estil de joc, el seu model de joc, és importantíssim, i tireu de hemeroteca de molts jugadors. Bueno, ara se m'ha venut al cap que tots saben que és Ibra. Ibra és un jugador espectacular i aquí no va encaixar, però hi ha molts exemples. Per tant, crec que el perfil de jugador pel Barça davant de centro és molt difícil, és una de les posicions més complicades d'acertar i veig molt més a Julián que a Vlahovic, segur.
0: I llavors, clar, ja també quadra el tema sortides i tot plegat, que les deies, Solde, que no hi ha interessos. Sempre t'acabem preguntant pel mateix, però Araujo, cap allà, cap a Aràbia?
2: Bueno, no sé, jo crec que Araujo és un nano que, bueno, supercompetitiu, hipercompetitiu, i coneixent-lo bé, segur que li vol donar la volta a la situació, vol ser important, crec que la pretemporada és molt important per ell, segur, a nivell físic, per ficar-se bé, i, bueno, és que no sóc objectiu. Crec que Araujo, defensivament, és un dels millors centrals del món. Per tant, i quan ha estat a punt de sortir, el mateix Flick pues, ha intentat evitar-ho, no? És el mateix que evidentment, entenc que en un mercat amb tantes restriccions econòmiques, el Barça té que fer alguna sortida i té bons jugadors per ficar-los al mercat, no? Però també estratègicament en Deco, que està fent una gran feina, una molt bona feina, segons el meu pare, penso que sap, no? Si s'ha de tallar un dit, pues mirarà molt bé quin és el que li afecte menys a nivell de l'equip, perquè després la temporada és molt llarga, hi ha moltes competicions i hi ha moltes vegades que tens que el Barça, no? Sempre ho he dit, ha de tirar de jugadors pues, com era Migueli, com era Puyol i com és Ronald Araujo, no? amb el seu bon estat, no? Quan està bé, quan està poderós físicament, són jugadors que bueno, té que haver un equilibri, i jo crec que Ronald li dona un equilibri defensiu i d'intensitat molt alt quan ell està al 100%.
0: Doncs Ramon, t'agraïm molt que ens hagis fet aquesta estona. Et trobem a faltar pel futbol europeu. No sé si et veurem aviat per aquí un altre cop o no, perquè ja ara sé que et valoren molt i estàs molt bé, però vaja, un plaer sempre poder-te tornar a escoltar aquí a casa.
2: Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
0: Una abraçada forta.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Gairebé 2 minuts i la 1. Andrea de la Torre, com estàs?
4: Bona, Esteve.
0: Comencem amb l'Espanyol, perquè, parlant de davanters centres, Quique García ha de passar avui pel quiròfan perquè s'ha trencat el tendó del bíceps femoral de la cama dreta.
4: Sí, Quique va sortir amb molèsties a la primera part del partit de la gira anglesa davant el Middlesbrough i avui supera de la lesió. El màxim golejador de la pretemporada, juntament amb Marcos Fernández, estarà de baixa si tot surt bé a l'operació. S'acostumen a calcular uns mínim 4 mesos, i si li sumem la lesió de Puado, que ja està finalitzant, però encara no està al 100%, l'Espanyol es troba amb un greu problema a la davantera. Roberto encara no convenç i Marcos Fernández, que tot i ser la sorpresa de la pretemporada amb 3 gols, no sap encara el que és jugar a primera. Per tant, aquesta situació manté oberta la feina als despatxos i s'assuma a la recerca d'un central, que per ser una última hora, perquè Pablo Ramón ha estat traspassat al Racing.
0: Ja és oficial. A Can Barça és dia de presentacions, primer del femení, de l'última fitxatge de Caroline, i després de l'entrenador del bàsquet, de Sekulic. Allà hi ha l'Acier Chávez. Acier, bona tarda.
5: Què tal, Tege? Bon dia. Doncs sí, primer serà el torn de Caroline Nicoli, el gran fitxatge del femení que ja està signant el seu contracte en l'acte protocolari. La davantera brasilera arriba del Manchester City, l'operació més cara de la història de la secció, ha signat fins al 2030, i a partir de la 1, torn pel bàsquet, perquè Alexander Sekulic serà presentat com a nou entrenador blaugrana. L'eslovè, que ha firmat fins al 2028, signarà el primer el seu contracte al despatx presidencial, i a partir de 2:15, a l'oficina comercial del Camp Nou, explicarà per primera vegada les línies mestres del seu nou projecte.
0: Gràcies, Acier. En futbol femení, la selecció espanyola sub-20 ha convocat 6 jugadores del Barça pel Mundial.
4: Sí, 3 jugadores del primer equip, Aixa Camara, Carla Julià i Clara Serra Jordi, estaran del 10 al 19 d'agost fora de l'equip blaugrana per la preparació de cara al Mundial, que inicia el 5 de setembre. Sumen a la convocatòria Rosalía Domínguez, Noa Jiménez i Júlia Torres, que tot i tenir fitxa al filial aquest estiu, estan en dinàmica de primer equip.
0: Fins al 27 de setembre, és a dir, ni inici de Lliga ni inici de Champions, aquestes 6 futbolistes. El comitè tècnic d'àrbitres ha presentat ja les novetats de cara a la propera temporada.
4: Sí, la temporada 26-27 arriba amb nous criteris arbitrals. El CTA ha presentat diverses modificacions. Els jugadors substituïts tindran 10 segons per abandonar el terreny de joc. Si un partit es deté per una lesió del porter, l'entrenador haurà de designar un jugador de camp per abandonar el terreny de joc, que haurà d'estar un mínim d'un minut després de la represa del joc. Si l'entrenador no tria ningú, en els primers 10 segons serà l'àrbitre qui autoritzi l'assistència mèdica I haurà de marxar el capità. I després de tot l'embolic del penal de Julián Álvarez durant la 24-25 als vuitens de Champions League davant el Real Madrid, i aquell doble toc en el penal, la federació s'assuma al dictaminat per la IFAB, i si hi ha doble toc involuntari i és gol, es repetirà, entre altres modificacions.
0: Per tant, allò que hem tocat els últims anys, sobretot les novetats del Mundial, amb la llei Vinícius suavitzada a partir d'alguna manera, i arreglant el buit legal de les pèrdues de temps del porter. En poliesportiu, avui tenim la cinquena etapa del Tour de França femení.
4: Sí, Paula Blasi ahir va quedar onzena a la contrarrellotge i segona de l'UAE, només un segon per sota de la italiana Elisa Longo. Avui tenim la cinquena etapa, una etapa de 140 km i 8 ports. Blasi és setena a la general a 1 minut i 12 segons de la líder suïssa Marlen Reusser.
0: La tíbia comença a recollir cables, és possible que l'acabin fent cap de files abans d'acabar la prova. I també estarem molt pendents aquesta tarda dels europeus de natació, perquè tenim la final d'equip acrobàtic de natació artística.
4: Sí, el tret de sortida de la prova és a les 3 de la tarda i la gran aposta de les espanyoles amb l'èxit de Rosalía Berghain sortirà en cinquè lloc com l'equip tècnic d'ahir a la tarda, on vam aconseguir la plata. I un últim apunt de bàsquet, perquè el Joventut Badalona ha comunicat que Yannick Crac rescindeix el seu contracte i signa per Dubai, però la temporada que ve ha arribat a un acord i jugarà cedit a l'equip badaloní.
0: Precisament cap a Badalona.
3: Amb força i sense por.
6: Entesos de papers?
3: Què t'hi jugues?
0: Perquè ja hi tenim l'únic club de futbol català de primera divisió que és exclusivament un club de futbol femení, el Badalona Women. Laia Pujals, bon dia.
7: Bon dia.
0: Segueix per aquí també l'Andrea de la Torre.
7: Sí, és un club que va néixer fa molts anys sota el nom de Club Sant Joan d'Espí, Llevant les Planes, que és com va ascendir primera divisió, i que ha anat evolucionant fins al que avui coneixem com a Badalona Women. El canvi més gran que ha patit aquest club, a part del canvi aquest de localització, el canvi de nom o l'escut, va ser que aquest març va entrar una empresa que es diu Mercury 13, que es va fer amb el control del club.
4: Però tret de tot això, que és realment un club independent, doncs és no formar part ni tenir un recolzament d'una estructura masculina ni a nivell econòmic, esportiu o institucional. Tot el projecte gira entorn del futbol femení, des del futbol base fins al primer equip, amb una estructura pròpia i una inversió destinada únicament al desenvolupament de jugadores i club. El Badalona Women és aquest club que evoluciona de l'estructura femenina al Levante Les Planes, amb un futbol base femení molt bo i que marxa cap a Badalona per ser una estructura femenina independent dels equips masculins que hi havia a Sant Joan d'Espí. És a partir de març, quan entra Mercury 13, que el club té una inversió i creixement més a nivell professional. Mercury 13 és un grup inversor internacional enfocat exclusivament en la multipropietat i desenvolupament del futbol femení, on s'integren tres clubs, el Bristol City, el Como Women i des del març el Badalona. Llavors,
7: com? Sí, o sigui, els tres clubs són tots tres independents i el que ens hem preguntat una mica és, vale, això és molt nou, però com funciona i com s'integra el Badalona dins d'aquesta estructura? I per fer això doncs, hem parlat amb el CEO del club català, que és Pedro Iriondo.
8: Lo que es ser un equipo femenino independiente es el hecho de muchas veces a lo mejor no tener todas estas estructuras que un equipo histórico pueda tener. Y son estructuras que requieren mucho esfuerzo, que cuesta tiempo levantarlas. Hablamos de infraestructura, hablamos de infraestructura digital, hablamos de sistemas de ticketing, todos estos aspectos al final que un poco están por detrás, pero hacen la vida de un club y que requieren inversión. Y todo esto, como club independiente, es mucho más fácil y sentimos ese apoyo al levantarlo para varios clubes a la vez que hacerlo un poco cada uno dentro de su propio contexto.
0: Això ara s'ha de fer rendible.
4: Sí, correcte. El futbol femení és alguna cosa molt nova, on s'està començant a invertir. No està de més recordar que la Lliga F fins al 2022 no era professional. Hi havia jugadores que no podien viure de futbol i Irion doncs, explica, ens parla d'un procés d'inversió a llarg termini.
8: A ver, el futbol femenino hoy en día, como tal, está en un proceso de inversión. Explicar o decir que hoy en día estamos hablando de proyectos o de clubes rentables creo que no es realista y es una realidad, porque al final, como todo proyecto que se encuentra en una fase de inversión, estamos trabajando hacia un futuro y, por supuesto, es algo a lo que queremos llegar.
4: I li vam preguntar també sobre la inversió de l'empresa de Pau Gasol, Gasol Ventures, i va acabar ser aprovada per gairebé una unanimitat de clubs de Lliga F, i el CEO del Badalona ho va valorar positivament. Ara ve un club que té poc temps de vida, que ha tingut tres noms, que no ha tingut una estabilitat fins ara, com aconsegueix que jugadores com Vicky Losada fitxin per l'equip, que és el fitxatge flamant d'aquest estiu del Badalona, i la clau està precisament en aquesta independència d'una secció masculina.
8: És un projecte que creo que por un lado busca dejar una marca en el fútbol femenino, buscamos crear un club exclusivamente femenino con lo que ello conlleva, con la manera en la que tratamos todos los temas y jugadoras un poco que han estado ligadas a este crecimiento, a esta explosión del fútbol femenino y que la han vivido, creo que aprecian y seguramente se identifican mucho con un proyecto como el nuestro, Y por otro lado, también hay jugadoras que ven también el proyecto de crecimiento a nivel deportivo que está haciendo.
7: Llavors hem parlat del passat del Badalona i del present, però també ens volíem centrar en el futur, no? Perquè, com ha dit l'Andrea, s'està fent una aposta molt forta per aquest projecte. De cares enfora és molt atractiu i ambiciós, però des de dins sí que és veritat que volen ser pacients i anar pas a pas.
8: Queremos crecer por encima de lo que conseguimos la temporada pasada. A nivel de proyecto deportivo ha buscado mucho la permanencia en Liga F y ahora pues damos el siguiente paso. Vamos ya a mirar poco a poco hacia arriba.
7: I també, òbviament, li vam preguntar pel Barça i Irion doncs, va dir que, òbviament, el Barça doncs, no és una pedra al camí, sinó el contrari, que és un impuls que els ha fet també doncs, escollir Badalona.
0: És el que necessita l'esport femení per créixer de manera sostenible. Mirada llarga, inversió, paciència i fonaments sòlids. I això clubs com el Badalona ho fan. I l'atractiu de ser un club únicament femení, que també ens comentava la Maria Pérez quan l'altre dia parlàvem del London City, que han marxat Alexia i Mapi León, és un valor molt important. Així ho deixem. Arribarem a la una del migdia, pausa, butlletins, posem el dia com sempre i a la una, com cada migdia d'estiu, els de la treva. Demà a les 12 més que t'hi jugues. Gràcies, per ser-hi. Adéu-siau.
3: Què t'hi jugues?
6: Cadet. Ràdio Ser, Principat d'Andorra. Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom ens regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
9: Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a medianoche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Era la primera vez que viajaba sola, pero no estaba asustada. Por el contrario, me parecía una aventura agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del viaje largo y cansado, me empezaba a circular y las piernas entumecidas, y con una sonrisa de asombro miraba la gran estación de Francia y los grupos que estaban esperando el expreso y los que llegábamos con 3 horas de retraso. El olor especial, el gran rumor de la gente, las luces siempre tristes, tenían para mí un gran encanto, ya que envolvía todas mis impresiones en la maravilla de haber llegado por fin a una ciudad grande, adorada en mis sueños por desconocida. Empecé a seguir, una gota entre la corriente, el rumbo de la masa humana que, cargada de maletas, se volcaba en la salida. Mi equipaje era un maletón muy pesado, porque estaba casi lleno de libros, y lo llevaba yo misma con toda la fuerza de mi juventud y de mi ansiosa expectación.
3: Nada. Carmen Laforet, 1945. Cadena SER. El placer de escuchar.
10: Es la una a mediodía en Canarias. Ahora que el PP matiza su discurso y reconoce que va a cumplir la ley y acogerá a menores no acompañados, ahora que Vox deja entrever que también tendrá que cumplir la norma, los independentistas de Junts exigen que Cataluña quede fuera del reparto solidario de estos menores. Escuchamos a Miriam Nogueras.
11: De Ceuta diem exactament el mateix, no es pot tensionar més Catalunya.
10: No se puede
11: Catalunya
10: tensionar
11: no
10: más Cataluña. Cataluña no tiene que cubrir la negligencia de España que regulariza unilateralmente miles de migrantes y no es capaz de controlar sus fronteras ni la deja de funciones de otras comunidades que no acogen y tienen centros de acogida vacíos. Cataluña no se puede tensionar más y si depende de Junts, no lo hará.
11: Y si depende dels 7 vots de Junts, no es tensionarà més.
10: Desde el País Vasco, la consejera de Bienestar advierte de que esta comunidad ya está saturada, que lo primero es buscar a los padres y devolver a esos menores. Y en el caso de que nada funcione, entonces pedirán dinero.
12: Nuestro sistema de protección ya trabaja, y lo sabéis, por encima de su capacidad ordinaria. Y esa realidad no debe ni puede ignorarse. La cooperación entre instituciones debe ser leal y planificada, y con respeto competencial. No puede haber decisiones unilaterales ni hechos consumados sin tener en cuenta a las instituciones competentes.
10: El gobierno extremeño también dice no, aunque van a cumplir la ley. Escuchamos al vicepresidente Fernández Calle, de Vox.
13: Vamos a oponer, insisto, todas las armas políticas, jurídicas y judiciales que estén a nuestro alcance y, por supuestísimo, siempre dentro de la ley, para evitar ese reparto. E insisto también, la diferencia con respecto a hasta a lo que usted me decía hace año y pico, es que entonces era voluntario.
10: La Junta de Galicia, lo acabamos de saber, dice estar dispuesta también a colaborar con el Gobierno central para acoger menores. Su tono es mucho más constructivo que el de otras comunidades. Más asuntos, era el paso que faltaba. La Reserva Federal de Estados Unidos avala la compra del banco norteamericano Webster por parte del Banco Santander. Como decimos, es la última autorización que hacía falta para que la operación saliese adelante. Lorena Carramolino.
14: Sí, esta operación ya la aprobó el Banco Central Europeo. Ahora también la ha avalado la Reserva Federal de Estados Unidos. Y se cerrará previsiblemente dentro de 2 semanas. La compra del banco estadounidense Webster por parte del Santander está cifrada en 12.200 millones de dólares y permitirá un retorno del 15% de la inversión en 2028, según la propia entidad. Con la compra de este banco comercial norteamericano, el Santander mejorará su negocio en Estados Unidos y anticipa que el valor de las acciones se incrementará en torno al 7 u 8%.
10: La policía ha desarticulado una rama del cártel de Jalisco y se ha incautado de uno de los mayores alijos de metanfetamina registrados en toda Europa. 2,5 toneladas camufladas en líquido de vainilla. Hay 13 detenidos. Barcelona, Martí Oliver.
15: La banda llevaba la droga desde México a Francia a través de contenedores marítimos y desde allí la transportaba con camiones hasta España. El cuerpo de seguridad empezó una investigación tras un aviso de la policía francesa que les llevó hasta un laboratorio clandestino en Lleida, donde cristalizaban la droga. Es uno de los más grandes que se han localizado hasta la fecha en Europa.
16: Lo que se consideraba a nivel europeo como una amenaza, que es la metanfetamina, ya no es una amenaza, es una realidad.
15: Declaraciones del inspector jefe Alejandro Martín.
10: Médicos Sin Fronteras advierte de que el brote de ébola en la República Democrática del Congo continúa propagándose de forma alarmante y sin precedentes 2 meses y medio después de haber sido declarado. En solo 11 semanas han muerto cerca de 1.500 personas, una cifra muy superior a la de brotes anteriores, incluido el de 2014, el peor hasta la fecha. Y hoy vuelven a subir los termómetros, pero la atención está puesta sobre todo por la tarde en las tormentas que pueden caer en Teruel, Castellón y Tarragona. La alerta es naranja en Aragón ante las cantidades de agua que se pueden acumular. Zaragoza va a ver los 37 grados. Oviedo se queda en 23. Y por lo demás, día intenso en lo deportivo, Sara Núñez.
17: ¿Qué tal? Muy buenas. Lo venimos contando en la SER. Los dos nombres propios en el Real Madrid en el día de hoy son los de Vinicius y Mastantuono, pendientes de la renovación del jugador brasileño, en el que pide pasar de los 18 millones que cobra el año a 30, y en caso de que no se pueda alcanzar esta cantidad, entrarían en juego una prima por renovación y un porcentaje de sus derechos de imagen. En el caso de Mastantuono, se marcha cedido a la Fiorentina sin opción de compra, por lo que la temporada que viene volverá al club blanco. Y por cierto, pendientes de Diomandé, del que no se ha caído el fichaje por el Real Madrid, pero que ha vuelto a entrenar con el Leipzig, del que también hay que estar pendientes es de Julián Álvarez. Hoy en Madrid se reúnen Deco, director deportivo del Barça, y el agente del jugador, que buscan una estrategia que permita su salida del Atlético de Madrid, de unos rojiblancos que, por cierto, desde esta tarde van a contar con Alejandro Grimaldo, el campeón del mundo, que ha decidido adelantar su vuelta para incorporarse a la rutina rojiblanca. En el día de hoy continúa la preparación con partidos amistosos, con resultados del primero de la mañana, victoria del Villarreal con un 1-0 frente al Getafe, para esta tarde otros como Arsenal, Betis o Mallorca, PSG, y además, fuera del fútbol, en natación artística esta tarde, último ejercicio de España, equipos acrobático, en el que hay opciones de conseguir medalla.
18: Dicen que el verano es la época de los libros porque en vacaciones tenemos más tiempo para leer. Pero hay quien lee todo el año, otros solo un par de títulos, y aún así tiene un libro que no olvida.
19: Estás robando libros. ¿Por qué?
18: Esta noche queremos saber cuáles son tus hábitos de lectura, qué estás leyendo, qué libro cambió algo de ti, cuál es tu favorito y por qué. Si ya has escrito uno o si tu vida daría para una buena novela.
20: Las palabras son vida, Liesel.
18: Esta noche, que tenemos sección con el escritor Andrés Neumann, compartimos historias de libros.
21: Buenas noches, ladrona de libros.
22: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
18: En el 681-016731.
23: El Faro, con Laura Piñero. Cadena SER.
10: Ceuta, pero sobre todo los menores cuyo proceso de identificación continúa en este instante, marca la actualidad. Este miércoles volvemos con toda la información en tiempo de Hora 14 con Javier Liébana.
23: Cadena SER. Servicios informativos.
24: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan...
1: Bona tarda, és la 1:06 i ja som a dimecres 5 d'agost. Cada cop més a prop del cap de setmana, que sí, totes les setmanes ho diem, però és que és estiu. Necessitem que arribi el cap de setmana. Però ara estarem desconnectant dels problemes diaris per donar-nos una mica de treva a la cadena SER i SER Catalunya.
2: I avui és dimecres i això vol dir que tindrem música en directe amb el Walking Wonder d'una formació que opeta versionant cançons allà on va. I és que ens visitarà l'orquestra Diversiones. I de cançons a macarrons, ja que a la segona part del programa sortirem de l'estudi de ràdio per visitar un bar de Barcelona que està en boca de tothom i és que avui descobrirem els secrets del bar Bocata.
1: I tot i que ens trobem com a casa i estem molt còmodes, tant gairebé que gairebé podríem venir en pijama, però potser no tant com per fer nudisme. Però avui parlarem precisament d'això, del nudisme. Benvingudes a la treva.
3: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648 83 43 78. 648 83 43 78.
1: Per arribar on som ara, hem passat moltes coses, cada una les seues i moltes altres comunes. Però si hi ha una cosa que tots i totes compartim és com vam arribar a aquest món. Nus, en conill, despullats, en pilotes, com li vulgueu dir. I com no parlar-ne d'això si al final el primer pas i també els més importants es solen fer sense roba.

0: La primera pregunta que ens hauríem de fer seria: per què no anem nus avui dia, si vam néixer nus, no? Dic jo.
1: Sí, home, jo crec que per un tema de comoditat, de quan baixa el fred i un tema, també, sobretot, jo crec que el primer que va arribar va ser el calçat, no? Per no clavar-te les roques, ja, sí, tot això, el plegat, i la roba venir una mica per conseqüència.
0: Això està bastant ben pensat. Però, segons l'Gènesi, va ser per culpa d'Adán i Eva. Una mordidita, una mordidita, una mordidita, és tu boquita. Si l'Adán i l'Eva no haguessin decidit prendre la fruita prohibida, no s'haurien avergonyit d'anar nus ni haurien hagut d'amagar-se. La posterior expulsió del paradís ja és ben coneguda per tots i més enllà de l'ensenyament moralitzador que la Bíblia tracta de transmetre'ns amb el Gènesi.
1: Però, per exemple, sempre s'ha dit que el món grecorromà estava normalitzat al nudisme.
0: Sí, sempre s'ha dit, però no és exactament així. En l'antiga Grècia, el nu no era una pràctica quotidiana per a tota la població. La paraula gimnos, d'on prové gimnàstica, significa nu. I aquesta pràctica estava restringida als homes ciutadans lliures en contextos específics. La instrucció militar, les competicions esportives com els Jocs Olímpics i els banquets aristocràtics. És a dir, sí, normalitzat, però per als mateixos de sempre, com passen tantíssimes coses avui dia. Per als grecs, la nuesa masculina ritualitzada funcionava com un símbol d'estatus, preparació física i distinció cívica enfront dels bàrbars, els que consideraven efeminats o incivilitzats per avergonyir-se dels seus cossos.
2: I de fet passa com sempre, que mentre que l'home podia anar nu, la dona, la nuesa femenina, estava fortament, era un tabú, o sigui, sí, estava vinculada a la vulnerabilitat, la submissió o l'àmbit privat. Tu eres el amo de la teva dona i només tu la podies veure nua. Uh-huh. La gran excepció eren els joves espartanos que exercitaven els seus cossos o nus o amb túniques molt curtes, que es deien peplos, al costat dels homes. L'objectiu era purament eugenèsic, que era crear uns homes forts i sanos que donessin llum a les millors guerres.
0: O sea, és a dir, clar, les dones sí que podien anar nuetes, però només per a crear mares fortes i guerreres, és a dir, per a procrear, com viene siendo sempre. Aquesta diferència es reflecteix amb claredat en la història de l'art grec, perquè l'escultor Praxíteles va crear la primera gran escultura monumental d'una dona nua, la deessa Afrodita. No obstant això, no va ser representada com una atleta triomfant, sinó en un moment íntim, sortint del bany i adoptant una postura de modèstia o sorpresa, perquè estava cobrint-se el pubis amb la mà, coneguda com l'Afrodita púdica.
1: I llavors una pregunta, per què va canviar aquesta costum del nudisme en el cas dels homes?
0: La causa més determinant va ser l'arribada i consolidació del cristianisme entre segles 4 i 6 després de Crist. La teologia cristiana va introduir una visió del cos profundament distinta. El cos va deixar de ser l'estàndard cívic de bellesa i identitat política per associar-se amb el concepte del pecat original i la temptació de la carn.
2: De fet, hi ha un quadre, o sigui, no és un quadre, sinó que són molts quadres que estan basats en el que es diu com la Madonna Lactans, o sigui, la Mare de Déu Lactant, que representa la Verge Maria donant-li llet al nen Jesús. Què passa? Que com es veia una teta, doncs...
0: una teta!
2: Clar, tothom es va escandalitzar.
0: Uau.
2: I a partir del Concili de Trento, que va ser al segle XVI, van prohibir que tota la iconografia eclesiàstica portés a una imatge com la Mare de Déu, com Jesús o qui sigui, no. I va estar prohibit, i llavors es van deixar, o sea, es van amagar aquests quadres.
1: Jo crec que deu haver-hi un tema natural, no?, de les persones que quan veiem un genital masculí i femení o un pit masculí i femení, potser ens entra aquell punt, no sé si és arran de tapar-nos que entra aquest punt eròtic de no saber el que està passant i quan ho veus, pues t'excita més, però jo crec que també ve tot amb el punt natural de que tenim en el cos aquesta efervescència, no?, cap als genitals
2: no,
1: dels
2: home,
1: altres.
2: No, home, jo crec que si anéssim tots nuts per la vida, a tu no et posaria gens veure una teta o veure el que sigui
0: clar,
2: pel carrer.
0: Clar, perquè s'ha de mirar molt el context, és a dir, tu parlaves d'obres d'art, també tenim l'origen del món de Gustave Courbet, que és bàsicament la part de baix d'una noia que està com parit, bueno, ja parit, està com a la vista de tothom. No és un quadre sexual i va suposar un escàndol tremendo. Es va pintar l'any 1866. Vull dir que al final el cos és cos, el que passa que ens han posat una moral tan pesada del pecat, el tapar-se, que som nosaltres els que ho veiem
2: és
0: diferent.
2: Que, de fet, el que deia l'Aitana al principi del Gènesis, o sigui, el que fa el Gènesis és vincular ja la nuesa a la sexualitat,
0: clar,
2: i això és mentida. O sigui, una cosa és el sexe i una cosa és estar nu.
0: Però com hem arribat a entendre el nudisme com l'entenem ara? Pues el nudisme modern va sortir a finals del segle XIX i principis del segle XX a Alemanya, en un moviment anomenat, no diré la paraula en alemany,
1: digo,
0: perquè
1: digo.
0: No,
1: és que
0: no tinc valor.
1: Freikor per Kultur.
2: Sembla una salsitxa.
0: Cultura del cos lliure. Es va fundar a Alemanya el primer club nudista privat per practicar esport i banys de sol, i el motiu era cercar el retorn a la natura, l'exercici a l'aire lliure i l'alliberament de mecanitats i roba opressiva de l'època. Es va començar a expandir als anys 20 i 30 per Europa i pels Estats Units com un moviment més familiar, igualitari, de salut, i es va consolidar als anys 60 i 70 amb la revolució sexual i el turisme de masses. És veritat que sí, a Espanya estàvem com estàvem, no?, en una dictadura i aquestes coses, però no sé si Cuéntame, tornaré a citar Cuéntame, els primers capítols que van a la platja, i Mercedes es queda totalment impactada quan veu a les turistes franceses i alemanyes anar en biquini pràcticament despullades per la platja, perquè això en aquell moment era impensable.
2: Igual que a Llatinoamèrica, ara mateix el topless el tenim supernormalitzat, però amigues meves colombianes o mexicanes diuen que si estem bojos, o sigui, elles no poden fer topless a les seves platges.
1: Perquè, clar, estem parlant de nudisme, però no sé si vosaltres l'heu practicat algun moment. Jo, per exemple, puc reconèixer que en algun punt, en una cala que sí que hi havia poca gent, però ho vaig fer més com a experiment que no com a punt de cada dia, per veure què sent si em foto aquí en pilotes.
2: És que el gustirri que et dona l'aigua quan vas nu.
1: Sí que hi ha un punt aquest de som així de burro, de pensar encara em picarà a la zona una medusa, el que sigui, i jo sóc així de poruc.
0: És que és això, tot i saber la història, el nostre cos despullat continua fent-nos por.

0: Després de tants girs de guió amb la concepció del nostre cos, encara ens passa que imaginar-nos nus davant la gent ens sol generar més pudor que altra cosa. No us ha passat això de somiar que anàveu despullats pel carrer?
1: A mi mai. És una cosa no? que molta gent diu, però a mi no m'ha passat mai.
0: A mi sí.
1: Sí?
0: A mi sí.
1: I de fet diu una forma, quan tens pànic a parlar en públic, és que t'imagines que tota la gent que tens al davant vagi despullada, perquè llavors els deixes molt més vulnerables del que tu potser et sents. I que és una tàctica que va molt bé per la gent que té això, nervis a l'oratori en públic.
0: Jo, personalment, preferís no imaginar-me a ningú.
1: Que més nerviosa.
2: Crec que requereix més concentració que una altra cosa.
0: Però tu, Amparo, has buscat quin significat podia tindre el somiar que anem nus, no?
2: A mi aquestes merdes de què volen dir els somnis m'encanta. I he vist que en diversos estudis, inclús al Google mateix, coincideixen en que el fet d'anar nu és un dels somnis més freqüents i dels més repetitius. És a dir, que ho té tothom i diverses vegades en la seva vida. Què volen dir depèn de l'escenari. Anem a veure, si estàs nu en públic i tothom et mira i et sents com avergonyit i et sents malament, això vol dir que potser li has explicat una cosa molt personal a algú i llavors com que et fa una mica de por que et rebutgin una vegada que han conegut els teus secrets.
0: És a dir, el típic sopar d'empresa que se'n va de les mans i al dia següent dius, per què li vaig explicar això a la meva cara?
2: La ressaca de sorra.
1: Però tu acabes de dir que a tothom li ha passat. Si a mi no m'ha passat...
0: Ja et passarà, tinc... queden molts anys de vida per davant, Uri.
1: Ha tingut una mica... Igual és que no me'n recordo dels somnis.
0: Ets gran, però no tant,
1: vale,
0: eh?
1: Encara tinc anys.
2: També em vol dir, quan somnies que estàs nu, pues, això amb els amics o el que sigui, o amb la gent de la feina, també em vol dir que no et trobes a l'alçada d'alguna decisió o alguna situació important. Potser que serà para o t'han contractat d'una nova feina i tu no ves que estiguis a l'alçada. Ara bé, què passa si tu somnies que estàs nu per la vida i et trobes superagustito, supercómodo i estàs estupenda? Doncs això vol dir que lo que te está pasando es que como que tens la necessitat de ligereza, ¿vale? Que no sé pronunciar bé per la lligereza. ¿Vale? Llavors que estàs en un moment, o sea, que acabes de passar un moment molt difícil o has pres una decisió que et costava molt i et sents superbé perquè ja l'has deixat fora. I de fet Freud, que era el pare del subconscient, del somni i totes aquestes coses, diu que somniar que vas nu és per l'anhel de tornar a la innocència o a l'alegria o despreocupació de la infantesa. O sigui, que volem tornar a quan érem petits.
0: Que ens sentim més lliures.
2: Exacte.
1: Home, a mi tant de bo passar això perquè encara no m'ha passat i estava escoltant i sí que tinc una sensació que m'encantaria tenir aquest punt de somiar, aixecar-me en aquesta llibertat, perquè sí que és cert que en el punt de quan estem nus és quan més connectem amb el nostre jo dels primers 2 anys que pràcticament anàvem tot el dia en pilotes.
0: El que passa és que tenim tantes referències que ens diuen que ens hem d'espantar si veiem algú nu.
3: És de quan que s'ha vist?
4: No ho sé, tio, jo l'última vegada que el vaig veure anava vestida.
3: De debò que no entenc per què l'hem de veure en pilotes.
4: Ve cap aquí, tio, ve cap aquí.
3: No vinc.
4: Està malament, parla d'arca.
0: No entenc per què l'hem de veure en pilotes. A veure, Uri, explica'ns aquest tall.
1: Això és una sèrie mitiquíssima que espero que... No que l'hagueu vist, però almenys que l'heu escoltat moltíssim. Si en dieu que no, jo vaja, em trec un... És Porca Misèria, no? Ni... Oh, per favor!
2: Cri-cri, per era... jove i per estrangera.
1: Totalment. Una sèrie de Joel Joan, i en aquesta escena és el Joel Joan amb el Roger Coma, que van a veure la seva mare, que està en una casa, i quan arriben es troben que està tothom fent nudisme. Llavors hi ha aquesta escena que diu, ostres, jo no havia vist mai la meva mare en pilotes, i se'm fa molt incòmode veure-la. I era això.
0: És que... Ja no sé si comoditat o no, però sí que és veritat que ara anar nudisme... anar...

0: Cuéntame, estat en auge, tu imagina't anar en boles a un bus públic.
1: Uf. Bueno, i si la gent ja fa pudor al metro de normal, imagina't-nos.
0: Però, igual transpiraria un poquet més.
2: Però d'aquesta també, tu quan t'agafes a la barana del metro també pots acabar, al final que arribis
0: també,
2: a casa...
0: També, això és veritat.
2: Higienitzes, però sí que és el punt d'això de veure'ns els nostres pares amb boles, no? Que hi ha famílies que ho fan, jo sé de famílies...
0: Bueno, a mi no m'importa, la meva família m'és igual.
2: Jo no ho faig.
1: Amb mon pare no, amb ma mare sí. Que jo crec que aquí està el punt de gènere.
0: El que no sé si sabíeu és que a Catalunya el naturisme va arrelar abans que a la resta d'Espanya, gràcies a la influència europea i als moviments de reforma social. Als anys 20, sectors de l'anarquisme i de la burgesia il·lustrada catalana van adoptar el naturisme, el vegetarianisme i els banys de sol com a eines de salut i alliberament personal. El que comentàvem, després amb la Guerra Civil i la victòria de Franco, pues tot es va tornar a endarrerir, però als anys 60, amb l'arribada del turisme estranger que comentàvem, algunes cales aïllades de la Costa Brava, les Illes Balears, van començar a rebre nudistes de manera clandestina o tolerada per la policia per no acabar d'espantar. Amb la transició, el moviment naturista es va reorganitzar fins a arribar a la despenalització del Codi Penal l'any 1988. I, de fet, aquí tenim també un poble on existeix la possibilitat d'anar cada dia sense roba, el Fonoll. I per això volem incorporar a la conversa a l'Emili Vives, l'administrador del poble. Bona tarda, Emili.
3: Hola, molt bona tarda.
0: Què et va portar a tu, a finals dels anys 80, a comprar un poble completament en ruïnes i dedicar-li la teua vida per reconstruir-lo?
3: Bueno, l'any 95 el vaig comprar, el 95. Bé, sí, va ser una casualitat de la vida. Em va trucar un proveïdor, vaig a veure com tema que feia un negoci, no em va interessar el negoci, i tenia una foto panoràmica allà de la finca, dic, ostres, quina finca més maca. Diu, te la venc, dintre hi ha un poble abandonat. I em va esclatar el cor, no? I aleshores l'endemà, sense veure ni saber on era, ho comprava. Aleshores, quan vaig vindre aquí, vaig veure que idíl·lic per fer naturisme, i nosaltres érem naturistes a casa, i vam decidir tirar-ho endavant. I ha sigut l'aventura de la meva vida.
0: I quants habitants sou ara?
3: Bueno, vivint tot l'any som uns 40, però ara, el mes d'agost, doncs, algun dia podem ser 150 o així, vull dir que depèn del dia, depèn de... Els caps de setmana s'omple més, d'entre setmana menys, però vull dir, som una bona penya.
2: Perquè, clar, Emili, ara expliques que ara sou molta més gent, a l'hivern sou menys. Com es viu de forma nudista, per exemple, a l'hivern? Perquè hi ha la possibilitat de posar-te roba, de tapar-te una miqueta, d'abrigar-te en definitiva o no?
3: Clar, evidentment. Anar nu és una forma natural d'estar si el clima ho permet, no? Quan el clima no ho permet, doncs hem ben abrigadets. El que passa és que tenim... una sauna solar, que en ple hivern és una meravella, estan pilotes allà dintre. Tenim els locals tancats, que quan fem festa de Cap d'Any o la Castanyada o així, acabem ballant amb les estufes de llenya, clar, acabem ballant tots despullats, és una festa molt maca, i és una convivència que el que està acostumat a la nuesa doncs és la millor manera d'estar, vaja.
0: I quina seria la diferència entre el naturisme més de platja, més espontani, o el naturisme comunitari de convivència diària que es practica ahir al Fonoll?
3: Clar, aquí el Fonoll és un poble naturista. Naturista vol dir que es tracta de viure en harmonia amb la naturalesa, no? Hi ha molta més cosa que la nuesa. Encara que la nuesa sigui el que crida l'atenció, clar, és la manera de viure, la manera de menjar, la manera d'intentar-se curar d'un encostipat, el que sigui, doncs tot en mitjans naturals, de prendre el sol. El nudisme de platja, clar, està bé, està molt bé. El que passa que hi ha molta gent nudista de platja que és nudista però que no són poder naturistes del tot, no? Perquè doncs, a l'hora de menjar mengen qualsevol cosa, fumen, beuen, etcètera, etcètera. No? Nosaltres no és que siguem puritans tampoc, però vull dir que hi ha una tendència a fer una vida saludable, no? Que és el que es prenem aquí dalt.
1: I si tots fossin naturistes, com ens canviaria la percepció del nostre cos?
3: Home, el cos tot és digne i respectable, des de la cara fins als genitals, fins a la part que vulguis, no? Aleshores, aquí és un ambient de molt de respecte i de no diguem, pot vindre una persona obesa i una persona superprima, i tots els cossos són respectables i tot és, vull dir que no té problema, l'aspecte físic de la persona no té problema i la convivència i el respecte aquí és total, vull dir que no crec que hi hagués cap inconvenient amb això.
2: I ara que dius del respecte, suposo que teniu unes normes bàsiques de convivència per tots els visitants que venen per primera vegada, no sé quins serien els trets més importants.
3: Sí, bueno, ho tenim penjat a internet, el fonoll.cat, que és

0: la nostra web i en les normes naturistes bàsiques, que són, bueno, no acceptem estats etílics, no acceptem fumar pel carrer, si en espais privats qui vol fumar, doncs li han de respectar també. Després hi ha un ambient de respecte, de bon rotllo, i bueno, no sé, la veritat és que la gent que ve aquí, jo em dic sempre que gent sortida del ramat, no? Vull dir, gent per mi evolucionada, gent interessant. És una font de contactes, d'amics i de bon rotllo increïble. Vull dir, aquí la gent es coneix, s'intercanvien telèfons i han sortit quantitat d'amistats, de parelles i inclús de criatures. O sigui, ha sortit de tot aquí.
1: I amb tot el tema de les xarxes socials, heu tingut algun problema de els típics que van pel morbo i acaben penjant imatges que no heu donat consentiment per penjar?
0: Aviam, aquí les fotografies estan permeses al que és el paisatge, però la gent no estan permeses sense el consentiment de les persones implicades, no? No, clar, sempre pot haver alguna fotografia furtiva, però bueno, jo per dir d'alguna manera, jo sempre dic que no tinc res a amagar, vull dir que a mi m'és indiferent que em fotografiïn, que em pengin, que em no pengin, vull dir, m'és indiferent, no? Vull dir, el que sí que demanem sempre és, home, que hi hagi una mica de respecte, que això afortunadament sempre hi ha sigut, no?
1: Sí, i que al final és imprescindible en totes les societats, les naturistes i les no naturistes. Moltes gràcies, sí, Emili.
0: Doncs gràcies a vosaltres. I si us animeu, esteu convidats a conèixer el fonoll.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies.
1: Ara marxem dos minutets i tornem amb el One Hit Wonder de l'Orquestra Diversiones.
3: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.
4: Ràdio SER, Principat d'Andorra.
5: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb Andbank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb Andbank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. Andbank, el millor per al teu negoci.
6: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
7: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic, un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
8: No la tens encara? Descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.
9: Amb la meva gent.
4: Ràdio SER Principat d'Andorra.
10: Aquí notícies, amb Bernal Sanllehí.

0: Molt bona tarda. El govern confia inaugurar el túnel de Rocafort abans del juliol del 2027. Aquest matí ha començat la perforació des de la Boca Nord, un pas que permetrà treballar simultàniament des dels dos extrems de la infraestructura. Fins ara, l'excavació només avançava des del costat sud, però amb la segona perforadora ja en funcionament, els equips coordinaran les voladures fins que els dos fronts es trobin al centre de la muntanya. El ministre de Territori i Urbanisme, Raül Ferrer, assegura que les obres avancen fins i tot per davant del calendari previst.
1: És una infraestructura molt esperada per la gent de Sant Julià, però també pel país en general. Jo crec que serà pues, una infraestructura que ja fa anys que la gent la demana i que l'esperava, no? I això, pues, nosaltres, des de govern, pues, mirem d'accelerar el màxim possible aquestes obres per poder-les tenir enllestides, com sempre hem dit, al juliol del 27, però si mai tenim la sort que podem adelantar-ho, pues, el govern farà tot el possible per poder adelantar.
0: Ferrer destaca que el túnel suposarà, a més, una millora important per la mobilitat entre el Principat i la frontera espanyola.
1: Hem de recordar que aquest túnel, el govern, hi estem ficant tota la seriositat possible, perquè, com veieu, sobretot aquests dies, les cues que es formen aquí a Sant Julià, tant d'entrada com de sortida, sobretot aquest matí només estic a veure de l'entrada les cues que hi ha. Sabem que és una infraestructura molt esperada per la gent de Sant Julià, però també pel país en general. Jo crec que serà pues, una infraestructura que ja fa anys que la gent la demana i que l'esperava, no?
0: La nova infraestructura tindrà prop de 400 metres de longitud total, repartits entre 233 metres directament de túnel i 180 més de connexió per carretera. Segons el ministre, amb aquesta actuació es busca desviar el més aviat possible el trànsit del nucli urbà de Sant Julià de Lòria, reduir el soroll dels veïns i millorar la qualitat de vida de la parròquia. El govern reformarà les infraestructures aeroportuàries destinades a l'atenció sanitària i a la resposta a les emergències per tal de garantir la seguretat, l'eficiència i la capacitat de resposta dels serveis essencials. L'executiu ha aprovat dues actuacions vinculades a les operacions aèries d'emergència. La primera és la licitació de les obres de rehabilitació de l'heliport de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell i la segona, l'adjudicació de la redacció del projecte d'adequació de l'heliport d'emergències de la caserna de bombers de Santa Coloma. En relació amb la primera intervenció, donarà resposta a les deficiències detectades a la cobertura de la planta cinquena de l'hospital i inclourà la reparació i la impermeabilització del paviment, així com la rehabilitació de diversos elements estructurals, la renovació de les instal·lacions de senyalització i l'enllumenat o la incorporació de noves mesures de protecció contra incendis. En el cas de la segona, l'executiu adjudica la redacció del projecte per adequar l'heliport d'emergències per 30.000 euros. Això sí, és només una actuació prèvia que ha de servir per definir les millores necessàries per modernitzar la infraestructura. L'adjudicatària té 2 mesos per presentar la proposta concreta. Per altra banda, l'executiu ha adjudicat la subvenció anual per l'explotació de l'aeroport d'Andorra la Seu. Correspon a l'any passat, la inversió suma 400.000 euros i l'adjudicació s'ha fet a Aeroports Públics de Catalunya. El cost de l'ampliació de la central de l'Hospitalet se sabrà a mitjans de l'any vinent. Així ho assegurava la directora general de FEDA, Sílvia Calbó, després de concretar que l'avantprojecte detallat sobre la infraestructura encara està en fase de redacció i no estarà enllestit fins d'aquí a un any. Es tracta del document que determinarà el cost de l'operació i oferirà els elements necessaris per determinar si s'executa o no, també com es repartirà la despesa entre els socis. Cal recordar que entre ells hi ha FEDA, però també la companyia elèctrica francesa EDF. La iniciativa preveu ampliar la central hidroelèctrica de l'Arieja i això permetrà reforçar el subministrament elèctric en els períodes de màxima demanda invernal. Per aquest motiu, Sílvia Calbó considera que és estratègica.
2: Estem treballant amb EDF justament doncs, per avançar cap a el que se'n diu un avantprojecte detallat, és a dir, doncs, per veure una mica una estimació dels costos, és a dir, doncs, bueno, tots aquests projectes s'avancen amb normalitat, són projectes que no són ràpids, és a dir, la previsió d'acabar aquest avantprojecte detallat és a mitjans del 2027, per tant es treballa de forma molt estreta amb FEDA, allà tindrem una estimació real del que costarà doncs, el projecte i s'acabarà de prendre la decisió definitiva.
0: qüestionada per la interconnexió elèctrica amb Espanya, assegura que els treballs avancen segons el previst i que ja han començat la construcció de l'estació transformadora i repartidora que està tocada a la frontera del riu Roner. La previsió, insisteix, és que sigui una realitat abans de l'any 2030. El sindicat de treballadors del Comú de la Massana s'integra a l'ús del Sitcolama, fa el pas i sol·licitarà aviat una reunió amb els cònsuls i amb la direcció de Ciutadans compromesos per abordar les discrepàncies que mantenen des de fa temps i exposar les seves preocupacions amb la voluntat d'explorar noves vies de diàleg que permetin avançar cap a unes relacions laborals basades en el respecte institucional, la negociació i la defensa dels drets dels treballadors. Així ho destaca la Unió Sindical d'Andorra a través d'un comunicat. Des de la plataforma asseguren que volen afavorir el diàleg i confien que aquesta nova etapa permetrà establir una relació més fluida entre la representació dels treballadors i la corporació comunal, una situació que ha de revertir en benefici del servei públic que ofereixen. Amb aquesta acció ja formen part de l'USDA els funcionaris massanencs, també els del Comú d'Andorra la Vella, i hi ha un nombre important d'agents de circulació d'Escaldes-Engordany. Tot plegat, diuen des de l'USDA, referma el compromís de la central sindical per treballar per tenir una representació forta, unitària i responsable entre els treballadors del sector públic. El Comú de la Capital, precisament, licita l'execució de la segona fase del tallafoc al bosc de Salobre. L'actuació reforçarà la prevenció d'incendis, millorarà la gestió forestal de la zona i donarà continuïtat al nou itinerari natural vinculat a l'Anella Verda. D'aquesta manera, la corporació treu el concurs que dona continuïtat al projecte un cop s'ha superat la fase d'exposició pública, que consisteix a habilitar més d'un quilòmetre de camí forestal integrat, això sí, en l'entorn natural. El conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural del Comú, Jordi Cabanes, recorda que no s'ha presentat cap al·legació. El termini d'execució és de 14 mesos i es farà principalment durant la tardor i l'hivern per tal de reduir l'afectació en l'entorn natural. El conseller afegeix que es treballa en aquests mesos per tenir un terreny que garanteix més la intervenció de manera segura i adequada. Les empreses interessades poden presentar les seves ofertes fins al 17 de setembre. I la 39a Diada d'Andorra a la Universitat Catalana d'Estiu abordarà el país, la naturalitat del país amb una vintena de ponències. Organitzada per la Societat Andorrana de Ciències i intervindran, entre d'altres, la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, qui va ser ministra també d'aquesta mateixa cartera fa anys i actualment és el rector de l'UDA, Juli Minovas, o la consellera general i vicepresidenta de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, Berna Coma. També hi haurà el gerent de la CEA, Iago Andreu, o el periodista Brunoia. Àngels Mac, la presidenta de l'entitat, emmarcava el debat en el context internacional, tot remarcant la importància de preservar la sobirania nacional.
3: De vegades és això que des de fora es veu molt fàcil i no ho és tant, perquè qualsevol decisió té una repercussió. I, doncs, de vegades no es pot tirar enrere, no?, si no s'ha encertat la decisió. I aquest és el problema, de que s'ha de vigilar molt el que es fa, i doncs el tema de la sobirania d'Andorra és un tema que és molt important perquè són molt petits.
0: El programa inclou una vintena de ponències presencials i 8 més en format digital. Serà el 22 d'agost. I en esports, Pau López inicia la seva etapa al Futbol Club Andorra amb la màxima il·lusió. El porter gironí va ser presentat tot just ahir després de signar per 3 temporades amb una quarta opcional. Assegura que ha triat el Futbol Club Andorra perquè el considera un dels projectes que més il·lusió li fan de la seva carrera i alhora per la possibilitat de tornar a viure a prop dels seus familiars.
4: I Andorra era un lloc on la meva família i a mi ens feia moltíssima il·lusió venir. Ja portàvem uns anys vinguent aquí les vacances i no sé, ho explicava una mica, no? Tant la meva família com a mi, aquest país té alguna cosa. No sé el per què o no sé el motiu, però sempre que hem estat aquí doncs és un lloc on hem estat tranquils, on hem tingut molta pau, on hem tingut desconnexió, on tots ens sentíem feliços.
0: López admet que està en procés d'adaptació al model de joc de Carles Mansó, especialment per les exigències en la sortida de pilota. Tot i així, diu que és una manera d'entendre el futbol amb la qual se sent còmode. Quan als objectius, evita parlar d'ascens, prefereix posar el focus en el dia a dia i ajudar a construir un equip que s'identifiqui com un equip intens, agressiu en la pressió i també fidel al joc de possessió. Paral·lelament, l'extrem andorrà Aaron Rodrigo, de només 21 anys i també internacional absolut, marxa cedit al Club Deportiu Mirandés de la Primera Reial Federació la pròxima temporada. El futbolista, que s'havia incorporat aquesta mateixa setmana procedent del filial del Huesca, com una aposta de futur, busca sumar minuts fora del Principat. Tot plegat s'ha comunicat el dia que el club ha saldat el deute que mantenia amb l'extècnic i Eder Sarabia, i també, per tant, podrà inscriure els futbolistes ja amb total normalitat. Concretament, el club ha abonat 450.000 euros per tancar la carpeta. 411.000 seran per Sarabia, gairebé 44.000 per al seu ajudant, John López. I acabem parlant d'esquí, perquè Gina del Río torna a la competició al Blink Festival de Noruega. Després de setmanes d'intensa preparació entre Andorra i França, la fondista ja és a Sandnes per disputar una nova edició de la cita de roller ski. Del Río té confirmada la seva presència en els 10 quilòmetres del divendres i també a la prova d'esprint del dissabte. Per contra, la seva participació als 50 quilòmetres d'avui mateix continua pendent de la decisió final que prengui l'equip. Moment per conèixer la previsió meteorològica. Núria Seró, molt bona tarda.
5: Molt bona tarda.
0: Núria, esperant la pluja. Així estic.
5: Esperant la pluja i arriba.
0: Així estic. No, ja ho sé, per això. A veure, posa'm horaris. Quan?
5: Vinga, fico horaris. Avui serà a la tarda. Tindrem ruixats, alguna gotellada, i demà, ja a partir de mig matí, tindrem els ruixats que afectaran a bona part del país.
0: Vale, o sigui, aquesta tarda igual m'agafa encara aquí, demà al matí, quan vingui al matí ja hauré d'anar amb paraigües.
5: Sí, agafa el paraigua abans de sortir de casa.
0: Va. Molt bé.
5: Sí.
0: Això em va molt bé, Núria, ja et dic que estic esperant l'aigua per dos motius. Un, perquè sempre m'agrada que plogui, perquè sempre va bé que plogui, i dos, perquè baixa les temperatures. Oi que sí? Oi que ho dic bé, Núria?
5: Sí, oi que sí.
0: Oi que sí?
5: Sí, t'ho confirmo. Baixen les temperatures i ja ganes. Sí, és veritat que les temperatures d'avui són més altes de que seria per començar el mes d'agost, però només un parell de graus, diem un parell perquè venim de setmanes de que eren 7 graus, inclús més. Llavors, tant les mínimes com les màximes són un parell de graus més altes del que tocaria, i ja demà podem dir que per si es normalitzen o inclús podrien estar una miqueta per sota, però bé, que serà un dia d'aquests que s'espera amb ganes.
0: I tant. Per tant, d'alguna manera, després d'aquests dos highlights, que són pluja demà i temperatures encara altes, al final avui doncs, és un dia de transició, no, Núria?
5: Sí, avui és un dia de transició molt similar als que hem tingut tant dilluns com també dimarts, de matí tranquil, tarda amb nuvolades que van deixant ruixats, i demà sí que serà un dia insegur des de bon matí, com dèiem, amb aquests ruixats, i a la tarda inclús poden ser fortes les tempestes, de fet ja està l'avís groc en qualsevol punt del país, per aquests ruixats, aquestes tempestes, que poden anar inclús acompanyades de calamars. Així que molta precaució, perquè les gotellades poden ser molt fortes, especialment demà. I com dèiem, aquest descens de temperatures que s'espera, però el descens no durarà gaire, però no parlo més per no...
0: No. Ara no em pots deixar així. Demà tenim pluja, tormenta, calamars i vés a saber què. I divendres també, oi?
5: Divendres sol, núvols de tarda, amb alguna gotellada... i temperatures similars a les d'avui o una miqueta més altes.
0: Bueno, també et diré, Núria, que el divendres ja tampoc no em preocupa tant. Però bueno, això ja són coses nostres, internes.
5: No, però el dia més complicat d'aquesta setmana al Principat és demà dijous.
0: Vale, pel tema de la pluja, però,
5: Sí, sí, la pluja i els ruixats i les tempestes, i a més el vent que pot portar... les tempestes poden anar acompanyades de ratxes fortes de vent. Llavors... serà un dia una mica incòmode, especialment per la tarda, així que precaució.
0: Molt bé, doncs així ho farem. Núria Seró, moltíssimes gràcies i t'escoltem demà al matí.
5: Una abraçada enorme.
6: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, Compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci. Aquí a Andorra.
0: Canviem de sintonia i comencem aquí a Andorra. Avui ens acompanyarà el David Estrella, el conseller de la minoria de Demòcrates, el Comú d'Andorra la Vella, amb qui repassarem l'estat de la parròquia i també doncs, ens farà un balanç de la legislatura, ara que tot just queda un any i una mica més per acabar-la. Doncs repassarem les principals qüestions i què creu que és allò que queda important abans de resoldre el mandat. Nosaltres arrenquem.
7: Vols participar als programes de Ser Andorra? Preguntar als convidats? Opinar a les tertúlies i debats? Envia'ns un WhatsApp, texta o nota de veu al 36 15 24 36 15 24 i digues la teva.

0: David Estrier, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Ui, David, quina bona veu que tens.
1: Sí, doncs pues, gràcies. No serà pel descans que he fet, que encara no he marxat de vacances, com aquell que diu.
0: Ah, doncs mira, no, ho deia precisament perquè hi ha una passa dels andorranolabellins, o andorrans, de fet, més ben dit, que clar, com que acaba d'acabar la festa major, doncs hi ha una passa d'andorrans que tenen la veu... que no tenen veu, directament.
1: Una mica fònica, saps? No?
0: Una mica molt. Però t'asseguro que n'hi ha més d'un, eh?
1: No, jo m'he cuidat. Aquest any m'he cuidat una mica, sí.
0: T'has cuidat. Escolta, has passat una bona festa. Ha estat una festa tranquil·la, no?, la d'Andorra la Vella.
1: Ha estat una festa tranquil·la, gràcies a Déu. No ha passat doncs, cap ensurt així com ha passat a d'altres llocs. I bueno, doncs, podem estar satisfets, sí, sí.
0: I tant. Doncs, escolta'm, una festa d'Andorra la Vella que acaba d'acabar. Aquí s'ha fet a la plaça del poble moltes activitats. No sé si has passat molta calor, David.
1: Moltíssima.
0: Moltíssima,
1: especialment el diumenge que vam estar allà ballant el contrapàs. Va fer molta calor, moltíssima, moltíssima. Sí que és cert que els últims anys també hem passat calor, però bueno, jo penso que aquí a la plaça del poble ja ho he dit amb mitjans públics i amb d'altres llocs, el Consell de Comú, però pensem que aquesta plaça pues, no obeix a les necessitats que té la ciutadania. Això ja ho he dit i he repetit en moltes ocasions, fa falta molta més zona d'ombra, fa falta més vegetació i allò doncs ara mateix no tenim aquesta plaça. La plaça que nosaltres havíem ideat sí que obtenia o sí que oferia doncs, la possibilitat de tenir una zona d'ombra i una zona més oberta, però en tot cas amb molta més vegetació que la quina hi ha ara, no?
0: I tant. D'alguna manera, mira, estava preocupat perquè em pensava que no havia estat prou subtil, David, per donar-te el pas i ho has entès
1: perfectament. Ho has estat,
0: sí. Soc Iniesta i tu ets Luis Suárez. Estem, David, a punt de finalitzar... Bueno, a punt de finalitzar, no. Els comuns encara aneu amb uns mesos, per tant, encara queda un any i tres mesos, un any llarg. Una mica apurant ja al final d'aquesta legislatura. Com la valores, David? L'actuació de la majoria, sobretot, em refereixo.
1: Bé, jo la valoro... bueno, no sé si em pertoca a mi valorar-la, no? Me tocarà més a la ciutadania, però com a membre de la minoria i, per tant, fent una mica l'oposició que hem anat fent durant tot aquest temps, aquí constatem un parell de coses. Primer és que a la campanya no tot s'hi val. Enclar va fer una campanya molt agressiva en quant a l'habitatge, en quant a la brutícia, en quant a plantar arbres, en quant a les voravies... I podria seguir amb un llarg etcètera, que a més està malauradament per ells tot documentat, i que hem anat recuperant a poc i hem anat fent càpsules nosaltres des de la minoria, denunciant que totes aquelles coses que criticaven tant des de la minoria pues, segueixen igual. I això segueixen igual no després dels 100 dies, no, després dels 1.000 dies. Això vol dir doncs, que hi ha pues, una mica bastant de populisme a la campanya electoral i que després hi ha hagut inacció quan la majoria doncs, està al poder. No? Això doncs, és una manca de responsabilitat i una manca de serietat per nosaltres molt gran, perquè si realment doncs, vas a la teva campanya amb arguments sòlids, doncs, al final queden una mica en l'aigua, no? que ha estat el cas. I per tant, el que critiquem és això, és que no tot s'hi val a la campanya electoral. Si tu fas unes promeses, doncs les has de complir i la majoria d'aquestes promeses no s'han complert. Avui mateix hem tirat un vídeo, o ahir a tarda vam tirar un vídeo, dels que segueixen la tònica que t'estic explicant, la vegetació. I nosaltres doncs, aquí hem explicat que quan estàvem nosaltres a la majoria, doncs, nosaltres sí que efectivament vam plantar més arbres. Però vam plantar molts arbres i a determinats llocs de la parròquia. Cosa que encara no ha fet i, per tant, en aquest vídeo el que fem és demanar que realment compleixin aquella promesa electoral que van fer al seu moment, estem parlant del desembre del 23,
0: sí.
1: I que plantin arbres als llocs de la parròquia que necessiten que es plantin.
0: Sí.
1: O que s'han retirat, com per exemple el carrer Maria Pla, el carrer Verge del Pilar, etc.
0: Sí. Mira, tenia apuntat, David, dic, des de la minoria heu insistit en tres punts. Això és el que jo havia apuntat, vull dir, que són l'habitatge, que efectivament ja ha sortit. Després, un altre que encara no m'has comentat, però que també hi heu parlat molt, que és els avisos constants que feu cada any amb la inversió executada. I després també hi ha la qüestió de la mitja hora d'aparcament. Dit això, li sumem tot el que m'acabes d'explicar de les voravies, de les denúncies que heu fet amb el tema de les voravies, de dels arbres... no us esteu en sortint gaire, des de la minoria, amb aquestes qüestions? Ho dic perquè fa 3 anys que les aneu repetint.
1: Sí, per això et deia que al final la nostra tasca d'oposició és això, és demanar i quan no se'ns escolta tornar a demanar, no? O demanar o simplement comentar, no? Per tots aquests exemples que ja t'he citat, doncs seguirem fent-ho fins que aconseguim que com a mínim compleixin les promeses que van fer i que no tanquin aquest mandat havent complert per guanyar les eleccions i després no queda res fet, sinó que seguirem insistint. I amb l'habitatge és una mica el mateix. Amb l'habitatge te'n volia parlar també, Arnau, ja que amb tu res que passa en profunditat, doncs intentaré rematar-la amb tota l'elegància del món. Amb l'habitatge ha passat el mateix. Vull dir, una bandera enorme durant la campanya electoral, que si l'habitatge aquí, que si l'habitatge allà. Ostres, aquesta majoria ha tingut l'oportunitat d'accelerar la posada al mercat d'habitatges de lloguer assequible. I ara mateix, sí, sí, molt pla review, però ara mateix no n'hi ha cap posat per en clar. I han passat 1.000 dies, han passat gairebé 3 anys. No hi ha cap habitatge a preu assequible posat per en clar. Els que hi han sigut o bé perquè ha sigut govern que els ha construït el de la Borda Nova, o bé els que estan a punt o que estan en construcció, que són els del Cedre, que un cop més els ha finançat govern, i el famós edifici de col·laboració público-privada que s'havia de fer a Terra Vella, bueno, ja al costat de la Borda Nova, doncs encara s'està decidint si es fa o no es fa amb aquesta col·laboració público-privada. És la tercera intentona que es fa i encara no hi és. Vull dir que, un cop més, no? amb campanya prometo, però quan estic al poder no executo.
0: Aquí, per
1: llavors, hi ha una manca, perdona, hi ha una manca de serietat i una manca de responsabilitat que jo és la que m'esforço per fer palès.
0: Justament, una de les coses que et volia demanar en qüestió d'habitatge era el programa Review, perquè, de fet, recordo una sessió del Consell de Comú, vaig més enllà, vull dir, del projecte Review, des de la minoria de demòcrates en matèria d'habitatge, pràcticament, si no ho heu aprovat tot, i si no ja em corregiràs, però ho heu aprovat gaire tot, i d'alguna manera doncs això també ho deixàveu clar. Dit això, el programa Review... Ara, a tot el que has comentat, sí que hi ha també doncs, aquest acord per fer el Calones 2, perdona, la reforma de l'edifici antic Jaume I, oi? I també sembla que tenen a punt, doncs, o que també podran treure un, això sí, un pis més.
1: Bueno, vaig per parts,
0: Sí, sí, tant.
1: Tot aprovat, amb això m'agrada que ho recalquis perquè és una cosa important. O sigui, nosaltres no fem una posició frontal de dir no a tot el que proposa la majoria, com potser feien ells, no?, quan estaven en la minoria. No? Tot el que està encaminat a fer un servei al ciutadà, no tan sols amb l'habitatge, sinó amb tots els temes doncs, que concerneixen la política comunal, i nosaltres pensem que doncs, poden ser bons per a la ciutadania, i els hem votat a favor. Mira, l'altre dia feia aquest exercici i repassava tots els consells de comú i em penso que un 90% de les propostes les hem votat a favor, si no és més. I això, doncs, per una minoria diu molt. Som facilitadors, també els hi donem vots de confiança en projectes que són seus, però quan hem de dir que no funcionen, no funcionen. I aquí em permet fer una mica la transició, el Pla Review no funciona. El Pla Review, després de 3 anys de mandat, tot just ara, d'aquí una estona, d'aquí un temps, es farà la reforma d'un apartament. Però aquesta reforma, bueno, pues, tindrà el seu temps. Què vol dir? Que potser el 2027 tindrem el primer habitatge del programa Review. Perquè els habitatges del Jaume I, doncs encara s'ha de fer projecte, encara s'ha de licitar el projecte, i s'ha d'adjudicar i s'ha d'executar. Això vol dir que, tranquil·lament, 2 anys d'obres, com el que diu, no ens treu ningú. Per tant, que s'acabarà el mandat del programa Review amb un sol habitatge de lloguer assequible al mercat? Per mi això, ho sento, els hem votat tot a favor, Arnal,
0: sí, sí.
1: Però no ha funcionat.
0: Perdona que t'insisteixi en aquesta qüestió, perquè no hi ha cap... I ara igual em poso un nom toca, però no hi ha cap altra corporació que tingui un projecte propi de treure pisos.
1: Bueno,
0: em refereixo, m'entens, el que vull dir? Vull dir
1: que... Però potser no hi ha cap altra corporació que va fer bandera de l'habitatge durant les eleccions i en clàssic ho va fer.
0: Clar, El programa Reviu també es basa molt en la col·laboració público-privada i això és una cosa que no se n'han sortit ningú. Penso en el propi govern, que tot just el Consell, durant el debat d'orientació política, era el mateix cap de govern que reconeixia que la col·laboració público-privada...
1: Arnal, estic totalment d'acord amb tu.
0: Ah, perdó.
1: No funciona. La col·laboració público-privada no funciona. No funciona. És per això que nosaltres els hem instat 4-5 cops que el projecte de Bordanova, aquests que estan intentant fer de Tarabella, sí, que estan intentant fer amb col·laboració público-privada, que ho deixin estar i que ho financin tot amb fons propis, és a dir, amb diner del comú. I tenen diner al comú. Van tancar l'any, no sé si amb 14 milions de tresoreria, això són prou diners com per poder finançar un projecte que és d'absoluta necessitat ara, no d'aquí 3 anys, 4 anys. Per tant, a la pregunta que em fas, no crec en la col·laboració público-privada, perquè jo mateix, quan vaig ser cònsol, ja vaig intentar un projecte així, i no ens en vam sortir. I el que vaig dir és, quan es va declarar desert allò, vaig dir a un consell de comú, pues, cap problema, si no ha sortit amb la col·laboració público-privada, ho farem amb fons propis. I el finançament ho finançarem des de partides d'inversió del comú. I aquell era el meu posicionament ferm en aquell moment. Aquest any, bueno, aquest mandat, aquesta corporació ha volgut replicar l'esquema de la col·laboració público-privada i no els hi ha funcionat. És per això que nosaltres, coneixedors de tot aquest històric, i havent tingut l'experiència, i nosaltres havent reaccionat dient, pues, cap problema, ho financem nosaltres, els hi vam intentar dir el mateix. I feu el mateix, si no us en sortiu, financeu amb diners del comú. Però no volen. I segueixo sense entendre perquè no volen, perquè els diners hi són.
0: I tant. David, perdona que et demani avançar, perquè ara amb aquesta entrevista tenim menys temps i, per tant, volia tractar algun altre punt. Res, no és ben bé habitatge. No és habitatge, de fet, però tot just fa poc, a l'última sessió del Consell de Comú, s'aprovava aquesta concessió per utilitzar els Pouets, un edifici que en el vostre mandat i en l'anterior, bueno, i que ja fa temps que no hi ha manera de fer-ho servir. Una mica, doncs, com valoreu tota aquesta situació? I ja de pas, David, demanar-te també, perquè fa un temps es va treure un plec de bases per fer un concurs d'idees i la majoria es va quedar, l'actual majoria es va quedar així molt, molt sorpresa perquè el govern semblava que apostava per aquest espai dels Pouets com per fer aquest edifici relacionat amb la innovació i al final han optat per CATSA. Una mica, doncs, no sé si a tu també et va sorprendre o ja ho teníeu clar.
1: No, bueno, no tenia informació d'aquell episodi en què el govern pretenia fer doncs, un viver d'empreses allà.
0: Correcte.
1: Als Pouets. De totes formes, penso que no era un edifici idoni per fer aquest tipus d'activitat, perquè sóc coneixedor de l'interior d'aquest edifici i és un edifici molt complex des del punt de vista constructiu i que penso que el que més se diu és o bé continuar l'activitat fallida, si em permets l'expressió, d'aparcament, o bé la reconversió amb trasters, que penso que és una activitat que s'hi adiu completament. Per tant, jo, com és, vot de confiança a la majoria, en aquest sentit. Tots els projectes que siguin compatibles, diguéssim, amb aquell edifici que és molt complex i que, a més, doncs, donguin servei a la ciutadania, doncs seran apoyats per la minoria, i així ho vam fer.
0: I tant. Espai Capital o Museu Nacional a l'aparcament de Prada Casadet?
1: Bé, jo sempre he reclamat un espai capital... Bueno, a mi no m'agrada espai capital, m'agrada més recinte multifuncional.
0: Ho dic perquè és el nou que li han donat ells, ara.
1: Sí, sí, però bueno...
0: Sí, recinte
1: multifuncional. Un recinte multifuncional a Andorra la Vella. Per tant, si tires una mica de menoteca, Arnal, veuràs que jo ho he demanat per aquí per passiva. Vull dir que jo soc del parer que necessitem una instal·lació d'aquest tipus, perquè cada cop pues, es fan més coses, cada cop ens queden menys parcel·les barra aparcaments oberts per fer aquestes coses, perquè els propietaris, doncs, malauradament, doncs, recuperen aquestes parcel·les per edificar o per ús propi, i per tant penso que l'administració s'ha d'afanyar en construir un recinte d'aquest tipus per poder acollir diferents esdeveniments.
0: Acabo, David. L'any vinent, doble contesa electoral, ara sí que ho dic bé. Estàs preparat?
1: A mi m'agrada la política, Arnal. A mi m'agrada la política i, per tant, quan arriben doncs, aquests períodes electorals, doncs, m'agraden. El que sí que dono la raó, és que dos consecutius fan mandra, estic d'acord.
0: Per això. No sé si tens ganes això, de moure't, ja m'entens, o estàs bé al comú.
1: No, jo ara mateix la meva intenció és acabar el mandat comunal a la minoria i no mourem, Arnal. Sí. És més, jo quan acabi aquest mandat comunal penso que em prendré un descans indefinit i ja veurem. La seguiré des de lluny.
0: David Estrier, conseller de la minoria de demòcrates del Comú d'Andorra Vella, moltíssimes gràcies de veritat per haver-nos acompanyat a l'aquí Andorra d'estiu. Anava a dir, a tothom li estic dient bones vacances, a tu em sembla que encara et queden uns quants dies, en qualsevol cas, doncs, quan les tinguis, benvinguda siguin. David, gràcies.
1: T'agraeixo molt, Arnal. Bon estiu a tothom.
2: Aquí Andorra. Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
0: Aquesta conversa amb el David Estir arribem al final del programa. Nosaltres tornem demà. Passeu una molt bona tarda i fins aleshores.
2: Aquí Andorra.
3: Aquest estiu mira cap al cel. Andorra viurà un moment únic. Un eclipsi solar que no voldràs perdre. I per gaudir-ne com cal, la protecció és imprescindible. A Visual Òptica Andorrana t'ho posem fàcil. Amb qualsevol compra, t'emportes de regal unes ulleres especials per observar l'eclipsi amb seguretat. Prepara't per viure l'estiu des d'una altra perspectiva. Visual Òptica Andorrana. La teva visió sempre ben protegida. Promoció vàlida fins al 12 d'agost o fins a exhaurir les existències. Cal seguir les instruccions d'ús del fabricant.
4: Alerta, que adelantase lo ocurrido. Isabel Vega, buenas tardes.
5: Buenas tardes, sí. La magistrada María Tardón quiere saber si alguna de las unidades de la Guardia Civil en Ceuta recibió información antes de la llegada de miles de personas a la frontera que pudiera haber alertado de que esta situación iba a producirse. Pregunta además por el dispositivo que desplegaron los agentes para rescatar a las personas en el mar y se interesa por supervivientes y fallecidos. Ha pedido a los servicios de información de la Guardia Civil los datos disponibles sobre las circunstancias personales de todos ellos. La magistrada está analizando una denuncia de Justicia Europa por delitos contra la seguridad del Estado y de favorecimiento de la inmigración irregular y tiene encargado ya otro informe a la Policía Nacional sobre la posibilidad de que haya una organización criminal tras esta llegada de más de 70.000 personas.
4: En Ceuta, la policía ha identificado ya a 528 menores. Muchos de ellos siguen malviviendo en las calles de la ciudad autónoma y esta mañana tanto el Partido Popular como Vox han empezado a modular su discurso respecto a la acogida de estos menores migrantes en las comunidades en las que gobiernan. Tanto derecha como extrema derecha empiezan a decir ahora que cumplirán con la ley. Adriana Jordán, buenas tardes.
6: Buenas tardes, sí. Detrás de las frases grandilocuentes en contra de la migración y de la acogida de los menores migrantes aparece un nuevo discurso en el PP y en Vox con el que asumen que la ley es la ley, que tendrán que abrir las puertas de las comunidades en las que gobiernan, aunque eso no significa que lo vayan a hacer fácil. Como ha explicado Alma Ezcurra, la responsable de migración del PP, con la ley van a intentar poner en marcha otros mecanismos que alejen a los niños del territorio español.
7: Creemos que hay que cumplir la ley y la ley prevé mecanismos para resolver esta crisis. Se puede reagrupar a los menores con su familia, se puede entregar a estos menores a los servicios sociales de su país de origen. En muchos casos ellos quieren regresar.
6: Y subrayan que aplicarán pruebas de filiación, es decir, pruebas de edad. Rearán estas pruebas a los menores migrantes. Compran en el PP ese discurso de Vox de que la mayoría de niños no lo son.
4: Esta mañana el delegado del gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, ha asegurado aquí en Hoy por Hoy que en caso de que se nieguen, entrará de oficio la Fiscalía. A partir de las 2:30 vamos a repasar qué dice exactamente la legislación y vamos a tratar el debate que inició ayer Portugal y que ha continuado hoy en España Sumar. La izquierda en estos dos países se ha mostrado en contra de que Marruecos organice con la península ibérica el próximo Mundial de Fútbol, el del año 2030. Esto en un miércoles en el que por primera vez en los últimos 10 días toda España va a estar por debajo de los 40 grados. Aún así va a seguir haciendo mucho calor, los termómetros superan hoy los 35 en buena parte del sur y el este y hay avisos en 9 provincias por calor intenso, lluvias o tormentas. Meteoróloga Nuria Sero, buenas tardes.
8: Hola, muy buenas tardes. Un día más, las temperaturas sean muy altas en Canarias, se podrán superar los 38 grados como también en el Valle del Guadalquivir. En buena parte de la península hoy las temperaturas son poco más altas que las de ayer, aunque en el extremo norte y en el este han bajado. Y de hecho, tanto en el Principado de Asturias como también en Cantabria, algunas temperaturas diurnas incluso se quedarán por debajo de los 25 grados. Hoy las nubes, sobre todo las que encontramos en el norte peninsular, donde están dejando algunas precipitaciones. En el resto sol, aunque en puntos de montaña ya tenemos nubes convectivas y una tarde más, esperamos tormentas en el este peninsular que podrán ser fuertes tanto en los Pirineos como también en la Ibérica. También se podrá escapar algún chaparrón en Mallorca. En los vientos alisios seguirán soplando con intensidad un día más en Canarias.
4: Además, en unos minutos vamos a explicar con expertos cuál es la forma más eficiente para mantener nuestra casa con la temperatura adecuada. Aire acondicionado, ventilador de techo, ventana abierta de vez en cuando, lo contamos a partir de las 2:30.
9: Hora 14, con Javier Liébana.
4: Y en la redacción de informativos, Toñi Fernández, pendientes de Ucrania, donde los bombardeos rusos han dejado 17 muertos en Kiev.
10: Estamos ante uno de los peores ataques de las últimas semanas. Ofensiva que deja, como dices, 17 muertos en las calles de la capital ucraniana. Zelensky reconoce que sus defensas no han podido derribar ni uno solo de los 24 misiles balísticos que ha lanzado Moscú y la policía. Se ha incautado de uno de los mayores alijos de metanfetamina registrados nunca en Europa. 2,5 toneladas escondidas en líquido de vainilla.
11: Lo que se consideraba a nivel europeo como una amenaza, que es la metanfetamina, ya no es una amenaza, es una realidad.
10: Es el inspector jefe de la Policía Nacional, Alejandro Martín. Los 13 detenidos pertenecen a una rama del cártel de Jalisco que ha sido desarticulada en Cataluña.
4: Con la producción de Minerva Marcos y con Emilio Escribano y Carlos Nicolás en la técnica comenzamos. Son las 2:05.
9: Hora 14. A la cadena SER y SER Cataluña. Hora 14.
12: Què tal? Bona tarda. Hi ha terratrèmol polític a la ciutat de Girona perquè s'han filtrat uns àudios del candidat d'Esquerra Republicana, Marc Puigtió, criticant el seu partit. Són notes de veu on Puigtió assegurava que tenia la intenció de fer fora a tots els seus companys de la secció local.
13: Vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra i després doncs, poder utilitzar els seus drets electorals.
12: A Esquerra li han obert un expedient i serà el comitè ètic del partit qui dictamini els següents passos. La Policia Nacional ha desmantellat una branca del càrtel de Jalisco que tenia un laboratori clandestí de metanfetamina al Manar, a Lleida. És un dels laboratoris per produir aquesta droga més grossos que s'han trobat a Europa i hi ha 13 detinguts.
11: Lo que se considerava a nivell europeu com una amenaza, que és la metanfetamina, ja no és una amenaza, és una realitat.
12: Segons ha explicat la policia, els criminals havien aconseguit introduir 2,5 tones de droga camuflada al líquid de vainilla procedents de Mèxic i que entraven a Catalunya passant per França. La ciutat de Badalona desplegarà més de 600 càmeres de videovigilància a partir de l'any que ve, ho ha explicat l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, a l'Aquí Catalunya.
14: Estem augmentant el nombre d'agents de la Guàrdia Urbana. Ara, al setembre, s'incorporen al carrer, surten al carrer 24 nous agents. Ara estem fent exàmens per 50 places més. I un dels compromisos era també la instal·lació de càmeres de videovigilància amb intel·ligència artificial.
12: L'objectiu, assegura el Viol, és acabar amb la delinqüència a la ciutat, tot i que diu Badalona és una ciutat segura. I el Laboratori Forense de Catalunya ha batut un nou rècord d'activitat. L'any passat va analitzar més de 6.700 casos, la xifra més alta de la seva història. És un laboratori que és també referent en investigació d'agressions sexuals. Asseguren des del centre que la xifra s'ha duplicat en els últims 10 anys. I abans de començar a detallar tota aquesta informació, mirem al cel amb la Núria Saro. Què tal? Bona tarda.
15: Hola, molt bona tarda. Els núvols van creixent en punts de muntanya i una tarda més esperem ruixats i tempestes. Avui, sobretot, es quedaran concentrades al Pirineu, podrien baixar al Prepirineu, i també els ruixats poden ser intensos i forts al massís dels Ports. Tempestes que un cop més estaran acompanyades de calamars i inclús de ratxes molt fortes de vent. Pel que fa a les temperatures, avui seran similars a les d'ahir, unes màximes al voltant dels 32 graus a la costa i a l'interior es mouran entre els 33-37. Demà serà una jornada complicada. Ja al matí tindrem algun ruixats, però serà especialment després de dinar, quan els ruixats i les tempestes podran afectar bona part del territori. Molta precaució, perquè podran ser molt intenses. Molta precaució, especialment en zones inundables.
16: Gràcies, Núria. De fet, sàpiguen que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat perquè es preveu intensitat i acumulació de pluja en les properes hores. Això pel que fa al temps. Ara ampliem tota aquesta informació amb en Víctor Valero, la tècnica Escalteu, l'hora 14 de Ser Catalunya. El saluda Laura Pons.
17: Hora 14.
16: Hi ha polèmica a la secció local d'Esquerra Republicana a Girona perquè s'han filtrat uns àudios a les xarxes socials del seu alcaldable a la ciutat, Marc Puigtió, on assegurava que tenia la intenció de fer fora a tots els seus companys de partit.
18: Jo aquell dia vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció a l'Esquerra. I t'ho vaig estar explicant, fent el cafè, vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora a tots i quedar-me a Esquerra i després, doncs, poder utilitzar
16: sobre el logo d'Esquerra perquè m'han de pagar la festa, deia literalment Puigtió en aquests àudios. Qui, submergit en aquesta polèmica, s'ha vist obligat ara a escriure una carta demanant disculpes i posant-se a disposició de la militància per reparar la seva confiança. La direcció, de moment, l'ha expedientat Júlia Domènech.
19: La conversa amb Puigtió és amb un jove vinculat al portal web d'extrema dreta Girona Perduda, amb qui l'alcaldable havia quedat per fer un cafè. Arran de la publicació d'aquests àudios, Esquerra ha activat els mecanismes interns previstos per aquests casos. El comitè d'ètica es va reunir ahir a la tarda i va decidir obrir d'ofici un expedient per analitzar els fets. Ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, a Catalunya Ràdio.
20: Doncs és evident que és tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió, i ja està. I hi ha els òrgans que els hi correspon, doncs han obert un expedient ahir mateix.
19: A partir d'aquí, fons d'Esquerra asseguren a la SER que el procediment seguirà totes les garanties establertes. Ara està per veure què decideix el responsable de compliment més enllà d'obrir-li un expedient. No es descarta que la gravetat dels fets obligui a la direcció a cessar-lo i, per tant, buscar una alternativa per ser el candidat d'Esquerra a Girona de cara a les municipals de l'any que ve.
16: La Policia Nacional ha desarticulat una branca del càrtel de Jalisco dedicada al tràfic de metamfetamina, que tenia un laboratori a Almenar, un municipi de Lleida. En total, els han incautat 2,5 tones d'aquesta droga, amagades en un líquid de vainilla. És una de les partides més grosses que s'ha trobat mai a Europa. Hi ha, de moment, 13 detinguts. Martí Oliver.
21: La droga venia de Mèxic en contenidors marítims fins a França i d'allà es transportava en camió fins a Catalunya. De fet, va ser la policia francesa qui va detectar un positiu de metamfetamina en un carregament a la frontera amb la Jonquera que va posar en alerta la Policia Nacional. Els agents van decidir seguir el carregament primer a un centre logístic de Barcelona i després fins a una casa unifamiliar d'Almenar, al Segrià, on s'hi amagava el laboratori.
22: Está operativo cuando la mercancía llega. Llega mercancía, hay que trabajar. Se trabaja esa mercancía, se cierra y se van. No permanecen. Y luego la mercancía, claro, se distribuye a través de cualquier medio de comunicación, vía terrestre, la ponen en el mercado con los...
21: Declaracions de l'inspector en cap Alejandro Martín, que assegura que, tot i la forta logística, els criminals no estaven establerts a Catalunya.
22: Son cèdules aïllades, vienen, trabajan y se van.
21: L'operació ha estat una de les majors intervencions de droga sintètica que s'han fet a Espanya i Europa i s'ha tancat amb 13 detinguts, 12 dels quals han ingressat a presó.
16: Gràcies, Martí. Sobre seguretat, n'ha parlat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que ha defensat aquest matí els micròfons de l'Aquí Catalunya, la decisió del govern local d'instal·lar més de 600 càmeres de videovigilància a la ciutat. Diu Albiol que és una inversió que té l'aval de la majoria dels ciutadans i que incrementarà la sensació de seguretat ciutadana. Soledad Domínguez.
23: Del total de 615 càmeres, la previsió és que 488 siguin de seguretat ciutadana i 127 per al control del trànsit. L'alcalde Xavier García Albiol admet que la decisió d'invertir 27 milions d'euros en aquest capítol no respon a un increment dels delictes a la ciutat. Simplement recorda que va ser un dels seus compromisos electorals i que servirà per dissuadir els delinqüents.
24: Però aquesta inversió de 615 càmeres a cop ens situa com la ciutat
14: de Catalunya i probablement d'Espanya que d'una sola tacada fa una inversió tan forta en garantir la seguretat de la ciutat.
23: Albiol assegura que el servei s'ajustarà al que marca la llei respecte a la protecció del dret a la imatge individual i que serà la Guàrdia Urbana qui decidirà qui s'observa.
16: El Laboratori Forense de Catalunya ha batut un nou rècord d'activitat. L'any passat va analitzar més de 6.700 casos, la xifra més alta de la seva història. El que fan en aquest laboratori són autòpsies de morts per accident o assassinat, però també investiguen per persones vives fent anàlisis en casos d'agressions sexuals o també víctimes de delictes. Pau Puig.
0: El laboratori que dona servei a tot Catalunya va processar més de 18.000 mostres relacionades amb morts judicials, intoxicacions o accidents de trànsit l'any passat. De fet, pel que fa als accidents de trànsit mortals, es van detectar alcohol, drogues o psicofàrmacs en un de cada tres casos. El centre també ha incorporat tecnologia pionera per detectar noves substàncies amb més precisió i saber-ne la seva quantitat. Eneco Barberia és director de l'Institut de Medicina Legal i Forense de Catalunya.
1: Hem incorporat segurament el més novedós que es pot tenir dins del que seria la toxicologia forense. Ens permet detectar més substàncies en quantitat més petita que abans eren més complicats.
0: En 10 anys l'Institut ha duplicat el total de casos analitzats.
16: És un laboratori, Pau, també referent en investigació d'agressions sexuals, tant per recollir proves físiques de l'agressió com per analitzar si hi ha intervingut alguna substància química de submissió. Les víctimes de violència sexual s'han duplicat en aquests 10 anys, Pau.
0: Sí, Laura, l'any passat es van investigar 1.400 casos d'agressions sexuals, la xifra més alta fins ara. D'aquests, més de 650 van necessitar estudis toxicològics i en 300 hi havia sospita de submissió química. Les substàncies que es detecten amb més freqüència en aquestes situacions són el cànnabis, l'alcohol o les benzodiazepines. Des de l'Institut recomanen a les víctimes d'agressions anar com més aviat millor als centres per la recollida de mostres, ja que el temps és un factor clau per detectar més fàcilment qualsevol substància.
16: L'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut en les darreres hores. És un foc que va començar divendres en una zona de difícil accés a tocar de la Vall de Boí. És el so dels bombers treballant per controlar aquest incendi, tot i que els serveis d'emergències alerten que les condicions meteorològiques previstes per les properes hores segueixen sent inestables. Precisament, parlant d'incendis, sàpiguen que el govern ha posat en marxa un nou vehicle que permetrà tenir cobertura en zones d'emergència. Parlem d'incendis, de desastres meteorològics, de zones que puguin tenir problemes en telecomunicacions. A través d'aquesta unitat mòbil que ha impulsat el govern, les prioritats, les principals operadores, és a dir, Telefònica, Vodafone, Font i Mas Orange, podran donar el servei al mateix temps en tots aquests espais. Àlex Calatrava.
2: I aquest és el primer vehicle multioperador a tot l'estat. Aquesta unitat està també preparada per actuar especialment en entorns rurals. Aquesta és una de les mesures que s'han pres arran de l'apagada total del 28 d'abril de l'any passat. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
17: El que ens permet és reforçar o bé recuperar aquesta cobertura bàsica d'emergències, per exemple, perquè la ciutadania pugui contactar amb els serveis d'emergència o perquè es puguin rebre també avisos com els S-Alert.
2: El vehicle té un radi de cobertura de 10 a 20 quilòmetres. És per això que Protecció Civil especifica que no seria útil en la gestió d'una apagada total al país com la de l'any passat.
24: Una apagada jo crec que tindria uns altres components tècnics que segurament serien de gestió des d'àmbits ja que comprendrien el que és l'estructura general del servei essencial. Aquest està pensat més per aquelles situacions puntuals on les infraestructures s'han vist malmeses i que d'una manera ràpida es pot donar aquesta cobertura.
2: És Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: Gràcies, Àlex. Per fer-nos precisament també la vida més fàcil, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat un nou sistema de traductors de veu amb intel·ligència artificial per millorar l'atenció a la ciutadania.
25: J'ai besoin d'aide. Est-ce que vous pouvez m'aider, s'il vous plaît?
26: Necessito ajuda. Em podeu ajudar, si us plau?
16: Ja s'han distribuït més del 80% dels dispositius a la ciutat, capaços de traduir fins a 82 idiomes al català. Elia Pijuan.
27: El dispositiu pesa menys de 15 grams i ja s'utilitza en departaments com serveis socials, oficines d'atenció ciutadana i Guàrdia Urbana. La iniciativa vol facilitar la comunicació amb tothom que s'adreça a oficines municipals. Jordi Valls és tinent d'alcaldia d'Economia, Habitatge, Hisenda i Turisme.
28: És un tema d'interacció, és a dir, des d'estar al carrer i que algú
3: li faci una pregunta a algú, doncs parlo un idioma que no és ni català, ni castellà, ni anglès, i des d'aquest punt de vista la interacció es pot fer a través d'aquest dispositiu, i fins i tot el dispositiu li pot arribar a permetre fer un document des d'aquest punt de vista oficial.
27: El projecte parteix d'una inversió inicial de 55.000 euros i es preveu que de cara al setembre es posin en marxa la resta d'exemplars.
16: Això a Barcelona, gràcies, Èlia. A la ciutat de Lleida, la Paeria ha reforçat la prevenció dels cops de calor dels treballadors de la brigada municipal amb unes pulseres tèrmiques que avisaran quan hi hagi risc de temperatura corporal molt elevada. De moment es farà una prova pilot i, si funciona, se'n repartiran a tots els que treballen a l'exterior, inclosos també els agents de la Guàrdia Urbana. Des de Ràdio Lleida, Maricel Benavarri.
4: Els treballadors municipals de Lleida que tenen la seva feina a l'exterior, com ara els que reparen les voreres, ja tenen un protocol que els marca com cobrir-se del sol o les pauses d'hidratació. Ara tindran una ajuda més, unes pulseres tèrmiques que s'hauran de posar i que els avisaran amb un brunzit si superen els 37,8 graus de temperatura corporal. Llavors hauran d'aturar-se, beure, buscar l'ombra i deixar de treballar. Un d'aquests treballadors, en Rafael Cruz, reconeix que per afany de voler acabar una obra, a vegades es poden oblidar de cuidar-se dels cops de calor.
5: Porque hay veces que quieres acabar la faena y no puedes y intentas acabarla para dejarla bien, para no tener que volver, vamos. Y cuando hay mucho sol y hace mucho calor, si te avisan a tiempo, mejor parar.
4: De moment, l'Ajuntament repartirà 45 pulseres entre els treballadors de la brigada, els de la Canera i els del cimentiri. I si va bé, compraran més pulseres, costen uns 60 euros cadascuna, i les repartiran a monitors esportius, treballadors socials i el cos de la Guàrdia Urbana.
16: Gràcies, Maricel. És una pulsera, per cert, que també van donar a principis d'estiu al personal de neteja de l'Ajuntament de Barcelona. Ara són les 2:19, publicitat i tornem.
6: Cadena SER. Anar de festival. Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de tot és

0: és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena SER i SER Catalunya.
1: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Obrim la crònica de successos. Hi ha 9 ferits, 8 dels quals menors d'edat, per un accident en una atracció a la Festa Major de Tona. Vicenç Llorca.
1: L'accident va passar en una atracció de fira anomenada Olla. La principal hipòtesi amb què treballen els Mossos és que hauria fallat el mecanisme de retenció de la porta de l'atracció, fet que hauria provocat que els ocupants sortissin disparats. El fet va passar pocs minuts abans de les 12 de la nit d'aquest dimarts. Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar 6 ambulàncies del SEM, 3 dels bombers de la Generalitat i diverses patrulles de la policia local i dels Mossos.
0: I sobre l'agència de viatges de l'Escala, a l'Alt Empordà, que ha deixat centenars de persones sense vacances, persones com la Maria...
2: Jo tenia un viatge contractat per aquest any, un altre per l'any que ve, i ara, des de que ha esclatat tot, ha confirmat que tot queda cancel·lat i que per demanar la devolució dels diners doncs ho hem de fer a través d'un e-mail que gestiona el seu advocat. Així ens trobem més de 400 famílies que estem ja en un grup de WhatsApp i estem fent les denúncies oportunes perquè no tenim clar que la seva intenció sigui retornar aquests diners.
0: L'agència avui ha assegurat en un comunicat que ha suspès tota l'activitat perquè té problemes d'accés als tour operadors i de gestió. Ràdio Girona, Marta Altimir.
3: No enviava els bitllets de vol, no constava cap reserva als hotels o no retornava els diners quan els clients volien anul·lar el viatge. Ara la propietària de l'agència suspèn tota l'activitat, diu, per problemes de gestió. En un comunicat ha demanat disculpes a les famílies i assegura que ja està treballant per tornar tots els diners. Els afectats s'han unit per posar-se en contacte amb un advocat i, de moment, estan denunciant a títol individual a la comissaria dels Mossos.
0: Tornem amb tu, Marta, perquè la policia local de Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha detingut un home per intentar atropellar a un agent que estava separant una baralla.
3: La baralla, que va ser aquest dilluns, venia per una discussió per un lloc d'aparcament. De les 4 persones implicades, 2 van resultar ferides i el SEM les va haver de traslladar a l'Hospital de Figueres. Un dels implicats va fugir amb el cotxe i quan els agents el van intentar parar, va canviar la direcció per atropellar a un dels policies, que ha quedat ferit lleu. Hores més tard el van detenir per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i de lesions.
0: I quan queda una setmana per l'eclipsi, volem fixar la mirada en com s'estan preparant els allotjaments, sobretot els de Tarragona, que ja tenen el cartell penjat de complet des de fa dies. I ha parlat amb aquests allotjaments la Cristina Artacho.
4: El dia 12 d'agost fa mesos que està marcat el calendari, concretament les 8:29 del vespre, quan durant aproximadament un minut es farà completament de nit. Tarragona és una de les ciutats dins del rang de totalitat i l'Ajuntament ha habilitat diversos punts d'observació. El regidor de Medi Ambient, Guillermo García, recorda la rellevància de posar-se les ulleres homologades.
5: No es poden utilitzar altres filtres, s'han d'utilitzar les ulleres homologades pertinents en tot moment, des de l'inici de l'eclipsi parcial a 8:15, i un cop passat l'eclipsi també s'haurà d'utilitzar ulleres en qualsevol moment per mirar el sol.
4: García també recomana que tothom que pugui veure l'eclipsi des de casa, des de terrats o balcons, ho faci, ja que és un dia que es preveu que la mobilitat serà molt complicada. A banda del Camp de Tarragona, a Catalunya l'eclipsi total també es podrà veure des de les Terres de l'Ebre i Ponent.
0: Gràcies, Cristina. De Tarragona marxem a Lleida perquè més de 200 persones s'han acollit al dispositiu d'urgència que ha posat en marxa aquesta setmana la Paeria en 2 pavellons virals. Pavellons pels temporers sense feina i sense sostre. Ara ja no hi ha assentaments de gent dormint al ras al costat de la fira. Des de Ràdio Lleida ens ho explica també la Maricel Benavarre.
6: S'han ocupat 207 places de les 260 ofertades entre el pavelló 4 i el pavelló 3 de Fira de Lleida. Segons l'alcaldessa accidental Carme Valls, s'ha acabat amb els assentaments i els temporers han acceptat el dispositiu d'urgència.
7: Ha estat ben acceptat per tothom i jo crec que el problema és tot el contrari, no? Al final, d'alguna manera, el que han fet és solucionar aquí el problema d'aquella gent que està bé dormint fora del pavelló, dormint al ras.
6: Les 160 places extra del pavelló 4 només estaran disponibles fins al 17 d'agost, mentre que les 100 del pavelló 3 encara es podran utilitzar.

0: utilitzar fins a finals de mes.
1: Gràcies, Maricel. I a Barcelona, diverses entitats d'excursionistes reclamen al govern de la Generalitat un pla per poder tornar a accedir al Parc Natural de Collserola, que està tancat des del mes de novembre passat per culpa del brot de la peste porcina africana detectat en Port Sanglas. Les agrupacions esportives creuen que les restriccions estan durant massa i reclamen una reobertura controlada i gradual. Pol Valero.
2: Les entitats del voltant de Barcelona denuncien que ha caigut el nombre de participants de les seves activitats. Carla Grau és responsable dels casals del Centre Excursionista de Catalunya.
3: Ja no s'han apuntat perquè diuen per no poder fer l'activitat premium, per dir-ho així, m'apunto al casal de l'escola o al casal del barri i ja està, i hem tingut... Hi ha un dels dos casals que no arriba al 50% de participació respecte a l'any passat.
2: A la Unió Excursionista de Sabadell han hagut de cancel·lar també activitats com la marxa nòrdica, curses i caminades per gent gran. Maite Santasuana és vicepresidenta.
4: No fem activitat, no tenim ingressos. Clar, nosaltres som una entitat sense ànim de lucre i d'interès públic. Evidentment no hem de tenir guanys, però sí que hem de tenir uns ingressos que ens permetin organitzar les activitats i fer-ne de gratuïtes, que també en fem.
2: Les agrupacions expliquen que, malgrat que han buscat altres espais per fer les activitats, la gent s'hi ha apuntat menys perquè sovint els queda més lluny. Per això demanen establir un protocol pel retorn a Collserola. Jaume Llogany, president del Club Muntanyenc Sant Cugat.
5: Aquí es tracta de fer un protocol. Nosaltres volem fer un protocol que digui, mira, doncs pots sortir a aquesta hora i faràs aquesta activitat, i després t'has de desinfectar o has de fer tal, tal, tal. Això és el que volem.
2: Llogany retreu, a més, que s'hagi permès fer el rodatge d'una pel·lícula al Parc Natural, però que els ciutadans encara no hi puguin accedir.
1: Gràcies, Pol. A Girona, els pescadors de Palamós alerten que aquest mes serà l'últim que podran sortir a pescar gamba perquè ja hauran esgotat totes les quotes que marca la Unió Europea, tant pel que fa als dies com pel que fa als quilos de pesca permesos a l'any. Judit Casellas.
6: Quan encara falten prop de 5 mesos per Nadal, els pescadors de la costa central i de la costa brava alerten que ja no podran pescar més gamba vermella. Aquest serà l'últim mes que podran sortir a pescar-ne per les restriccions que imposa Europa per preservar el fons marí.
7: Arribarem a Nadal. No es tracta d'arribar a Nadal, és que aquí no arribarem ni a Nadal. Aquí, a final d'aquest mes d'agost, no tindrem cupo de gamba allà.
6: És el vicepresident de la Confraria de Pescadors de Palamós, Francesc Benaigues, a l'Aquí Catalunya. Avisa que aquest any deixaran de pescar prop de 40 tones de gamba vermella pels límits que imposa Europa. Això els perjudica econòmicament i també incrementa la competència entre els pescadors. De fet, algunes embarcacions que abans pescaven gamba ara es dediquen a pescar altres espècies com el lluç.
1: Són les 2:27, obrim plana cultural i ho fem amb Valeria Castro, que avui actua al Festival de Cap Roig de Calella de Palafrugell.

0: Encetem el llavis de memòria del president José Montilla amb Leila, un tema que Eric Clapton va compondre durant la seva etapa en el grup Derek and the Dominos i que parla del seu amor no correspost per la model Patti Boyd, que en aquell moment era la parella de l'ex-Beatle George Harrison, que per cert eren íntims amics, l'Eric Clapton i George Harrison. I José, no sabem si va ser arran de la cançó, però la Patti Boyd va acabar casant-se amb l'Eric Clapton.
1: Sí, va, però no sé si va ser per la cançó.
0: Home, potser va jugar
1: suposo
0: una mica.
1: Que hi havia altres coses, però era una, suposo, una declaració, diguem, tan pública, no?, i tan... que segurament va ajudar, no?
0: Què hi fa, Leila, en el teu llapis de memòria?
1: Bé, la recordo associada a una determinada època, també hi ha, bàsicament a principis dels 90, no?, i algun concert que va fer aquí a Barcelona i el que vaig anar amb la que és la meva dona.
0: Amb l'Anna?
1: Sí. En aquell moment no ho era, diguem.
0: Ah, val. Va, també va fer... Va ser el teu Leila, no amb l'Anna, com amb la Patti Boyd?
1: Sí, sí, no, i va ser una època en la que, bé, hi havia... va haver-hi molts bons recitals aquí a Catalunya, diguem, a Barcelona, bàsicament, no?
0: Tu toques o has tocat algun instrument?
1: No, no, no. M'agrada la música, però no en sé, no?
0: Ets no practicant, no?
1: No, soc no practicant, eh? Com també d'altres coses que també soc no practicant.
0: Quines coses?
1: No, la, no sé, la religió. A mi em diuen, vostè què és? Dic, d'educació catòlica i tal. Dic, si hauria de dir alguna cosa catòlic, però no practicant, diguem. Que... una mica... el catolicisme i l'agnosticisme, no?
0: Allà estàs.
1: Allà està.
0: Que Leila es va publicar l'any 1971, que diria que justament l'any que tu arribes a Catalunya amb 16 anyets, procedent de la província de Córdoba. És així, no?
1: És així, sí. És una cançó que té molts anys, però que en realitat... aquí va ser molt escoltada, quan et deia, bàsicament, en els anys 90, que va hi havia un CD que va feia una col·lecció, una recol·lecció, no?, una, de cançons d'ell, i a més va, bueno, va fer un parell d'actuacions aquí a Barcelona, no?
0: Ja
1: vaig tenir l'oportunitat d'escoltar-lo, no? L'any 71 no, segur que no venia per aquí.
0: No el vas descobrir aleshores?
1: No, no, no, l'any 71 no, no.
0: Com és que us estalvieu?
1: Descobria altres. Bueno, escoltava un altre tipus de música, no? En aquell moment també. És, bueno.
0: Quan arribes aquí a Catalunya, us establiu amb la família, amb els teus pares i els teus germans, a Sant Joan d'Espí?
1: Efectivament.
0: Com és?
1: Bé, mira, Sant Joan d'Espí és perquè... el meu pare va venir el juliol del 71, el meu pare i jo, diguem. I el meu pare tenia un conegut que havia estat veí a Andalusia que vivia a Sant Joan d'Espí i que venia al pis. I va comprar el pis i va tornar per la meva família i jo em vaig quedar. Em vaig quedar a Cornellà, a casa d'una germana de la meva àvia. O sigui, vaig començar a treballar a Esplugues aquell mateix estiu de l'any 71. I per tant, aquesta és la raó per la qual vam acabar residint a Sant Joan d'Espí. Hi havíem coneguts d'allà, a part d'aquesta família, hi havia altres coneguts d'allà també, procedents en aquest cas d'Innàjar, no?
0: Que vens amb 16 anys,
1: amb 16 anys.
0: Adolescència, vens... Sí. Feliç? Vens amb ganes de descobrir aquest nou món o vens una mica contracor de deixar...
1: No, no, no, al contrari. Jo havia animat a la meva família, al meu pare, de manera molt especial i tal, per sortir, en aquest cas, no ja del poble en el que havien nascut, del que havien marxat feia uns anys, feia...
0: El Remolino.
1: Sí, el Remolino, Innàjar, una pedania d'Innàjar. Després vam anar a Puente Genil, que era on vivien la meva família materna, diguem, i allà vam viure fins a l'any 71, o sigui, 5 anys del 66 al 71 vam viure a Puente Genil i Pontecanin no era un poble petit, tenia de l'ordre de 25.000 habitants i tenia tenia instituts i tenia una certa dotació de serveis públics ja en aquell moment, no? Però era obvi que jo volia una mica viure en altres llocs on hi hagués més possibilitats, diguem, de viure, de prosperar, de fer-te gran en el sentit de créixer personalment, no?
0: I quin Sant Joan d'Espí et trobes als anys 70?
1: Bé, doncs era un Sant Joan d'Espí al barri de les Planes, que era on jo vivia, que era una barriada on la majoria de la gent no eren nascudes aquí, eren procedents de diferents llocs d'Espanya, bàsicament, no? La immigració d'aquells anys, dels anys 60-70, era persones procedents d'Andalusia, d'Extremadura, de Castella, de Galícia. Les altres migracions van arribar bastant després, no? Treballava a Esplugues, anava caminant, vaig treballar nou mesos a Esplugues, després vaig continuar treballant a Sant Joan d'Espí. I la veritat és que m'ho passava bé. Vaig canviar de feina per no perdre més anys d'estudis, perquè vaig començar treballant 12 hores a la nit, jo a Esplugues. Amb 16 anys d'arts gràfiques.
0: I d'allà passes a electrònica.
1: D'ahir passo a treballar en una empresa d'electrònica a l'oficina i tal, i passo a renaudar, a fer el que els anomenava en aquest moment el batxillerat superior. Havia fet l'elemental a Pontecanil i era possible compaginar-lo, diguem. L'Institut de Cornellà feia el batxillerat nocturn. I per tant, doncs, allà compaginava la feina a Sant Joan d'Espí electrònica al matí i tarda i la tarda i nit a l'institut.
0: I dormir quan?
1: Dormir. Quan es tenen 17-18 anys no cal dormir tant.
0: Però a mi em consta que durant la teva trajectòria has dormit poc en general. Sí,
1: he dormit poc sempre. Però bé, mira, pues, i a més, ja en l'institut pues, va arribar un moment en el que ràpidament pues, al nocturn hi havia molta gent. La majoria de la gent érem treballadors i per tant... Pues, hi ha connexió amb el moviment obrer del Baix Obregat, les organitzacions clandestines, i vaig començar a implicar-me en aquestes coses. No?
0: Arribarem aquí. Sí. Arribarem, a més, m'ha arribat que tenies un sobrenom molt curiós, que ja hi arribarem. Però suposo, José, que ets molt conscient que ara s'ha posat molt de moda la paraula xarnego, ara torna a estar molt de moda. Tu en aquesta joventut t'hi vas sentir, t'hi van fer sentir?
1: Jo he de dir que no. Jo crec que està de moda perquè algú l'ha començat a utilitzar, perquè hi ha hagut un llibre, però jo, la veritat és que en aquell moment no puc dir que mai he sentit en cap moment. En cap moment, diguem... no sé, s'ha assenyalat per la meva procedència o el meu lloc de naixement... Jo crec que la societat catalana a més és, no és així. Això no vol dir que no hi hagi persones que tinguin que tot el que no sigui cognoms, 8 cognoms catalans, pues ja els sembli que és una
0: idiotes tenim a tot arreu del món.
1: Exacte, però jo crec que no, que la immensa majoria de la societat catalana no ho és, i que és acollidora i és...
0: I com a tants i tants nouvinguts, un dels teus primers contactes amb el català és a través de la música del Serrat?
1: És a través de la música del Serrat, sí. I és a través també de la política, la clandestinitat, també. I és a través del primer teatre que es comença a fer, almenys que jo vaig començar a anar a veure, no? Encara quan era una cosa molt minoritària, no? Molt, diria, clandestina, però pràcticament, no? I a les amistats que vaig anar forjant, no?
0: Així aprens català.
1: Així vaig aprenent català i llegint. El que me costava era parlar-lo, perquè això no t'acabes de decidir, dona una mica de... I això em va costar més.
0: I mira ara,
1: Sí, no, mira ara...
0: Se n'has de la ceba, ja, José.
1: No. Això no. És difícil, diguem, amb el pas del temps, evidentment, es van corregint coses, però el català no és la meva llengua materna. I per tant, això jo crec que sempre es nota.
0: En fi, que és l'hora que soni un dels culpables que el José, per molt que digui, té aquest bon català, que és Joan Manel Serrat, i el pare.

0: Pare de Joan Manel Serrat, sonant el llapis de memòria del president José Montilla, que és un tema publicat l'any 1973, que toca una temàtica que, per desgràcia, 53 anys més tard, doncs continua ultravigent, que és com ens estem carregant el planeta, el medi ambient. I suposo que tu, José, com a bon caminant per la natura que ets, aquesta degradació la coneixes de primera mà.
1: Sí, jo crec que Serrat no només va ser precursor, bueno, precursor amb altres, però no tothom rebutja participar en un festival com era Eurovisió en aquell moment per voler cantar en la seva llengua. Sinó que també va tocar les seves cançons i diverses qüestions que van ser també una mica avantguardistes, no? En el seu moment, en l'any 73, això de l'ecologisme aquí no existia. Existien a mans de la natura, sí, però l'ecologisme com tal, com a moviment polític, davant del franquisme, la lluita contra la dictadura acabava acalparant-lo tot i, per tant, no hi havia forat per a missatges més sectorials i tremendament importants, i d'ahir la importància d'aquesta cançó. I també una mica tenint en compte que parla amb el seu pare i parla de la natura, no? El meu pare també era un gran amant de la natura. Sí.
0: I tu has sortit igual que el teu pare, perquè a mi em consta que caminar és algo que t'agrada molt, sí, per la muntanya, ets més de muntanya que
1: sí,
0: de mar.
1: Sí. Tot i que ell té una gran cançó també, que és Mediterrani, no? Però sí, sóc més de muntanya que de platja. I bé, ara...
0: Continues caminant sovint?
1: Sí, continuo caminant normalment els diumenges, un parell d'hores per la muntanya. Ara Collserola està tancada, no es pot, i per tant hi ha itineraris alternatius més urbans, no tan agradables, però d'alguna manera hem de complir amb les normes i esperem que es pugui obrir Collserola novament a les

0: el perill de la peste porcina hagi passat.
1: Que ara suposo que has baixat una mica el ritme, però en aquells temps de ministre, de president de la Generalitat, caminar era el teu punt d'evasió, el teu moment de, mira, ara no m'emprenyeu, que necessito dues hores, tinc molt mal de cap.
0: Bueno, no, sempre podia,
1: Com portaves amb tu?
0: Era molt complicat, fins i tot tenir temps per això.
1: Ni per caminar dues horetes els diumenges?
0: Ni per caminar. Normalment, en determinades responsabilitats, i en aquell moment segurament jo era com era, no? Vull dir, no, tampoc sóc com sóc. Trobar temps per això era molt difícil. Era una dedicació 24 hores al dia, quasi. Uf, 7 dies a la setmana, no. Tenia tot temps que... durs, però escollits i viscuts amb passió i a més a més amb grans records, fins i tot de les etapes més dures, que també en càrrecs de responsabilitats pues, hi ha etapes dures, no? No tot són flors i violes, sinó que hi ha de l'altre també. Però no hi havia... tots els dies de la setmana es treballava.
1: Mare de Déu. I diria que abans de caminar, corries, que eres atleta.
0: Això, però sí, això es va acabar als 18 anys.
1: Quina modalitat era la teva?
0: Jo era 800-1500.
1: Ah, o sigui, carrera de fons.
0: No, carrera de fons, no.
1: Al mig entre l'esprint
0: i... Sí, no, jo l'esprint no, perquè no soc, en fi, la meva alçada i el pes i tal no són els ideals per a això. I tampoc per fer una marató, diguem, i per tant era 800-1500.
1: Un Fermín Cacho.
0: El que havia, sí. El vaig conèixer i el vaig veure com guanyava la medalla d'or aquí
1: a Barcelona,
0: a l'Estadi Olímpic.
1: Que ara ens parlaves del teu pare, també, sí. Que un dels motius pel que has escollit aquesta cançó de Serrat, entre moltes, és per aquesta figura del teu pare. A casa teva es parlava de política?
0: Sí. Es parlava de política perquè d'alguna manera, és a dir, jo connecto amb les organitzacions clandestines i tal, bàsicament des de l'institut, no? Nocturna a Cornellà, que hi havia presència de persones que militaven en diverses organitzacions d'esquerres. Però clar, el meu pare havia estat a Andalusia, en concret a Innájar, havia estat representant dels treballadors, dels que treballaven fent un embassament, que és el més gran que hi ha d'Andalusia, no? El d'Innájar. I d'alguna manera ho feia i era una persona que tenia preocupacions socials i que escoltava la BBC, escoltava la Pirenaica i tenia relació, suposo que amb el seu pare, que va estar lluitant a la República i que havia estat responsable del Partit Socialista allà.
1: Sí, ve de...
0: En la República.
1: Ve d'anys enrere. Però ells sabien que tu estaves ficat en política clandestina?
0: Ell ho sabia. No és que li agradés molt, però jo crec que en el fons ho entenia.
1: Ai, un acte de confiança per part teva, explicar-ho.
0: Sí, no, clar.
1: Tinaven les dents, vull dir.
0: Bueno, amb ell no, ja sabia una mica el terreny que trepitjava.
1: Per l'altra banda.
0: No, ja.
1: Que entres al Partit Comunista d'Espanya, crec, no?, en política clandestina.
0: Es deia PCI, diguem. Era un grup... Un
1: internacional, grup, internacional
0: un,
1: no?
0: Un grupúscul, parlem clar.
1: Maoista.
0: Maoista, sí.
1: Que llegíeu molt, dius.
0: Amb 17 anys, sí. Llegíem molt, eren... va ser segurament... la part... Jo veig la... Tracto de veure les claus positives, no?, de les coses que vas fent. I bé, a mi em va servir per conèixer persones que alguns van començar a ser els meus amics i avui ho són, diguem, i la vida ens ha portat a cadascú a fer coses diferents, però també per aquesta capacitat que... aquesta certa obligació que teníem de llegir i de discutir sobre llibres. Era els clubs aquests que hi ha de lectura, però... diguem, una mica esbiaixats, eh? Autors molt determinats, no?
1: Que
0: però,
1: José...
0: però va ser útil, ho crec.
1: Et deien, com a sobrenom, el Guerri.
0: Sí.
1: D'on ve

0: Això de...
1: Bueno, no va haver-hi algú com ho va posar i això i va... Bueno,
0: què vol dir?
1: Era... no sé.
0: Saps? No, si no. Ho he trobat jo, és que tu sí que ho saps.
1: No, perquè era una persona que, bueno, que tenia... deien que... tenia sang freda per...
0: Ho dic jo, si no, ve de guerrillero.
1: Sí, sí, per...
0: José Montilla, el guerrillero.
1: Per plantar cara, per...
0: Eres per molt fer... arriscat.
1: Una mica, pot ser massa.
0: Va rebre.
1: Afortunadament, només una vegada. Em van donar un cop a l'esquena que em va durar unes quantes setmanes el blau, però vaig tenir la sort. A mi no em van acabar de... No em van detenir, vull dir, sí, no vaig acabar la presó, i amics meus sí. Alguns, Alguns van acabar la presó i alguns... Alguns detinguts i alguns a la presó i alguns condenats.
0: Com t'hem d'imaginar estèticament en aquesta època? Cabells llargs, pantalons acampanats...
1: Sí, més o menys. En aquella època dels 18, 19, 20 anys fins al... Sí, fins a... Sí.
0: Eres un pelut.
1: Era un pelut. Dedicava moltes hores a això, a treballar, a estudiar, no massa, però... i fer activisme polític... i després, pues, això, fer activisme cultural també.
0: En quin moment passes del comunisme al socialisme?
1: Deixo de ser maoista l'any 74, o sigui, amb 19 anys ja deixo de ser maoista. I al final acabes... Com acabes en un món que era molt diferent al d'avui, no?, afiliant-te a una organització o a l'altra, però depèn una mica de la clandestinitat de la gent que coneixes. No hi ha un catàleg, ni adreces, ni hi ha, no sé, a on dirigir-te, no? Ni líders coneguts com tal, no? I per tant, doncs, per això vaig acabar sent maoista, perquè el company que tenia
0: al costat,
1: el costat era un d'aquí de Barcelona i tal, que era militant del PCI. Després, el 74 deixo el PCI i m'afilio al PSUC. Al PSUC.
0: Al mitjà de mili, no? Era
1: no, abans. Molt abans, no. L'any 74, 19 anys, vaig marxar a la mili que tenia, acabava de complir 21 anys. A la mili el que m'agafa és la transició política. Perquè jo marxo a la mili tres mesos després de la mort de Franco. I bé, la mili permet veure la transició d'una manera una mica peculiar, diem, perquè no vivia aquí a Catalunya. La mili la vaig fer a València.
0: Entre militars.
1: Entre militars, que tenien allà el testament de Franco i de José Antonio en tots els espais de la... I bé, vas coneixent gent i el que estava clar era que ja hi havíem... havia madurat una mica, no? Com a persona, no era un adolescent. I havia escoltat altres líders, havia llegit altres llibres, m'havia fet una idea una mica més... Jo recordo que a mi em va agradar, per exemple, un llibre que es va publicar aquí, i vivia Franco... que era el socialisme possible, que ho va utilitzar François Mitterrand a la campanya, no sé si era del 73 o del 74, i a mi ja m'agradava la cosa més moderada, vull dir. O sigui, que ho vaig anar veient, i és, òbviament, pues, això va desembocar que quan s'acaba creant el Partit dels Socialistes de Catalunya, fusionant diversos col·lectius, al juliol del 78... al setembre jo m'afilio al PSC.
0: Allà estàs tu.
1: Exacte.
0: Que tinc un dubte. El teu parer, ser socialista l'any 2026, significa exactament el mateix que el 1978 o el concepte ha mutat?
1: Ha mutat... No, mutació segurament no és el terme adequat. Jo crec que ha evolucionat. La societat catalana, espanyola, el món de l'any 78 i el d'avui no s'assemblen massa, de veritat. I, per tant, el conjunt de les de les, en fi, del, podríem dir, del que són les, els corrents de pensament han anat evolucionant. Jo el que crec és que el que sí que es manté són els valors que hi ha darrere. És a dir, alguns que venen de, ni dels teòrics socialistes o els utòpics, sinó més enllà, no?, de la Revolució Francesa. La llibertat, la solidaritat, la fraternitat, la justícia social, afegiríem, aquest no era de la Revolució Francesa, és molt després, és un valor més del socialisme, no?, més tradicional. Per tant, els valors sí que crec que estan, que són els mateixos. Ara, la manera de fer realitat aquests valors, de lluitar per la igualtat d'oportunitats, doncs va canviant amb el temps, perquè la societat va canviant. Les societats van canviant.
0: I al llapis de memòria del president José Montilla, alias El Guerri, també hi hem trobat la cançó que està sonant ara mateix de fons, que no és ni més ni menys que Fear of the Dark d'Iron Maiden.
1: Iron Maiden, sí.
0: No m'esperava Iron Maiden al teu llapis de memòria, José.
1: Sí.
0: Què hi fa?
1: Mira, perquè... bé, perquè m'agrada... Iron Maiden,
0: saps que molts oients ara
1: o Metallica
0: estan esclatant el cap, havia... de dir, uau, el Montilla, els... Iron Maiden, quina combinació, no l'hagués dit mai.
1: Jo crec que va ser l'any 83 al Palau d'Esports, el Sant Jordi no existia, que òbviament en aquell moment que els vaig veure
0: van agradar tant que aquí estan.
1: Bueno, van venir més anys, però jo crec que va ser l'any després del 82 que havia guanyat Felipe González, feia poc, i vaig anar a veure Iron Maiden, sí.
0: Els continues escoltant avui
1: dia? Sí. Sí. Depèn del moment, de l'estat d'ànim, depèn del que estiguis fent, no?
0: Dius, vaig a posar una mica de tralla.
1: Vas canviant de música, no?
0: Doncs va, escoltem una mica Iron Maiden.

0: O sigui, ara et comentava que suposo que molts oients els hi haurà sobtat, no?, que hagis inclòs Iron Maiden en el teu llapis de memòria, més que res perquè molts tenim una imatge de tu com una persona molt tranquil·la, no?, seriota, poc donada a la xerrameca. Yeah. Varia molt el José Montilla públic, el polític, el de la seva vida privada? El tarannà?
1: El tarannà? Bé, jo crec que sóc una mica el que es veu, però també altres coses que segurament no es veuen, no. Les persones normalment són més polièdriques del que ens pensem, no? I no és... Això no vol dir que vagis fent comèdia per la vida, no? Però tampoc vas traient-te, com diria, totes les... No et vas despullant, no?
0: No estàs ensenyant totes les cartes que tens?
1: No, les cartes no, tampoc, perquè no és per jugar, no intentes jugar amb ningú, ja.
0: Que això de ser home de poques paraules t'ho han dit moltes vegades.
1: Sí. Això... Jo ho he dit fins i tot en una campanya que deia...
0: Fets, no paraules. Així vas
1: tot
0: arribar
1: que,
0: a Palau.
1: Sí, que les paraules són importants, si més no per explicar els fets, perquè els fets per si mateixos només no s'expliquen.
0: Bueno. Però creus que t'ha anat a favor, t'ha anat en contra?
1: Bueno,
0: perquè és una marca també, Montilla.
1: Sí, no, és jo crec que no m'ha anat en contra. En realitat era el que volia dir. O sigui, no era un missatge impostat, sinó era el que pensava, no? I a vegades els missatges en les campanyes, no dic només electorals, sinó en les campanyes de publicitat i tal, són amaguen, diguem, una certa dosi d'impostura. No era aquest cas, no?
0: Això és cert, 100%, mai has intentat ser el que no ets, no? Vull dir, sempre has potenciat el que ets.
1: Exacte.
0: El que no sé, José, si t'has trobat amb molts gurus de la comunicació de... Vinga, José, aquí, fes-te una metàfora, xerra més... Que t'han intentat construir un personatge que
1: bueno,
0: tu no ets.
1: Sempre hi ha... normal que els professionals que es dediquen a això intenten fer allò que creuen que podria anar bé, però també ha d'encaixar, jo crec, que amb la persona, amb el personatge, no?
0: No els has comprat?
1: A vegades els he comprat coses i altres vegades no. No.
0: I si en canvi d'haver nascut el 1955 haguessis nascut el 2005, o sigui, ara toqués entrar en política...
1: Sí.
0: Tal i com és la política actual, hi entraries?
1: Pues no ho sé. Vull dir, a veure, el que sí que podria dir és que una certa vocació de servei públic sempre la he tingut i la tinc, no? El que no sé és si aquesta vocació de servei públic es manifestaria de la mateixa manera que es va manifestar en el que ha estat la meva trajectòria, o d'una altra manera, en el sentit de sobre la base d'això, d'aquests principis que parlava, no? Uh-huh. Que lo de voler un món millor, per tant, més lliure, més solidari, amb més fraternitat, amb més igualtat, si més no, d'oportunitats i tal, sí. Ara,
0: xarxes socials...
1: Les xarxes socials i tot això...
0: Crispació absoluta...
1: No,
0: pitoquiles...
1: No m'interessen. M'interessen molt, molt poc. Ja sé que avui ser un actor polític i no tenir presència a les xarxes és difícil.
0: És un oxímoron, pràcticament.
1: És un oxímoron. I per tant, pues, però mira... No sé, vaig tenir la sort que en aquell moment el tipus de comunicació que havia era un altre.
0: Sí, avui dia t'ho pensaries molt.
1: M'ho pensaria, sí. Perquè hi ha moltes maneres de fer també política o de fer sense... En fi, fer les funcions o assumir els reptes o els càrrecs que jo vaig assumir al llarg de la meva trajectòria.
0: En tot cas, el José Montilla va entrar en política ja com oficialment l'any 1979, quan va ser escollit regidor de l'Ajuntament de Sant Joan d'Espí, i a l'any 1979 també va ser quan Camarón de la Isla va fer enfadar els puristes del flamenco en cançons com La leyenda del tiempo.
2: Llapis de memòria. amb Jordi Manau.

0: Al llapis de memòria del president José Montilla també hi hem trobat a Camarón de la Isla musicana Federico García Lorca amb el tema La leyenda del tiempo. Un tema, José, que dius que et connecta amb les teves arrels.
1: Sí, d'una manera una mica curiosa, perquè jo vaig escoltar a Camarón de la Isla la primera vegada amb Paco de Lucía a Puente Genil, quan encara vivia a Puente Genil. O sigui, jo crec que no sé si va ser a l'any 69 o el 70, eh? Ara no ho recordo, però jo tenia 14 o 15 anys. I això del flamenco no és que m'agradés massa, o sigui, no tenia especial interès. I vaig anar perquè tenia un amic que sí que li agradava i a més cantava. Després va cantar, no va arribar a viure d'això, però bueno,
0: ho va intentar.
1: El seu fill sí que viu d'això, és professor del Conservatori de Còrdoba, també de guitarra, i ha fet coses amb el seu pare. Vaig anar i, no, evidentment, aquesta cançó, que encara no era, és l'any 79, en l'any 60, 10 anys enrere ja feien coses, Paco de Lucía i Camarón, però no, la leyenda del tipo va significar una manera de trencar amb el flamenco tradicional, com saps, no? I molts anys després em va començar a agradar el flamenco.
0: El pur o aquest que feia Camarón?
1: Aquest, el pur, molt pur, no. Però vaig començar a valorar el flamenco i a... Em va començar a agradar alguns autors, no? A Cornellà, des de fa molts anys, es celebra un festival de flamenco molt important, per el que han passat els millors cantants, no? I guitarristes. I d'alguna manera, pues, això lliga amb la meva adolescència, però també molts anys després, que vaig començar a valorar el flamenco. No és que m'agradin tots els palos, diguem, que diuen, ni tots els cantants, però reconec que amb el pas del temps ho valoro més. Tampoc m'agradava l'òpera quan tenia 18, 20, 25 anys.
0: I ara sí.
1: I anys després, pues sí. Bueno, són coses que passen.
0: Sí, no, clar, ens fem grans. Quan som petits no ens agrada la cervesa i el cafè.
1: Exacte.
0: Després, alguns...
1: Però igual passa amb la música, jo crec, d'alguna manera.
0: I tant. Que a Puente Genil, ara comentàvem que és on estàs a la teva adolescència, però tu neixes a El Remolino.
1: Jo, sí.
0: És on passes els primers anys.
1: Visc allà fins als 11 anys.
0: Que El Remolino, que ningú el busqui, no? Perquè ara és l'embassament.
1: No, El Remolino sí, que ningú el busqui perquè està sota l'aigua. I ara l'embassament està pràcticament ple. Fa un any potser igual trobaven algunes pedres i tal, però està sota les aigües. La casa on jo vaig néixer no existeix.
0: No existeix.
1: Va quedar sota les aigües.
0: I vas encara de tant en tant a Iznájar?
1: Vaig de tant en tant, no sóc dels que he anat sempre, perquè de fet allí no com la part de la família i tal va marxar, diguem, de la meva i els... de la família del meu pare i tal. Els de la meva mare ja vivien feia molt de temps a Puente Genil, però sí, vaig alguna vegada vaig per allà i passo per Iznájar. Vaig ser pregoner d'Iznájar, de la festa major d'allà. Va ser, de fet, l'últim acte oficial, vull dir, oficial, que vaig fer de ministre. De fet, vaig... fer el pregó d'Iznájar i vaig tornar a Madrid a l'últim Consell de Ministres en el que presentava la dimissió perquè venia de candidat a les eleccions catalanes. Sí, sí.
0: I quins records tens d'infància allà, al Remolino?
1: Pues mira, molts records lligats a la natura. El que parlàvem de la cançó Pare, diguem, és a la natura. A la natura, els paisatges. Una gran part dels paisatges ja no existeixen, tampoc.
0: I quan a tu de petit et deien José, què quieres ser de mayor? Jo entenc que tu no deies president de la Generalitat
1: no,
0: o alcalde de Cornellà perquè t'haguessin tancat immediatament.
1: Evidentment.
0: Què deies?
1: Ah, pues no, no recordo, jo crec que era una mica, canviava d'opinió. Jo crec que quan era molt petit i tal, recordo que m'agradava lo de la milícia i tal, segurament perquè el meu avi, el que va ser responsable del Partit Socialista allà i tal, que va marxar, va fer la guerra, va acabar la presó i tal, havia estat oficial de carabiners, diguem. I, però bé, no, això no... no. La veritat és que va durar poc.
0: D'aquí ve lo del Guerri, ara ho entenem tot una mica.
1: I després pues, vaig anar canviant d'opinió, perquè, de fet, vaig començar econòmica, el vaig deixar, vaig començar dret, en fi, sí, eren assignatures, carreres que, de fet, en gran part, pues, per algú que es dedica a la política, està bé tenir coneixements tant d'economia com coneixements jurídics, no?, del funcionament de les institucions de manera molt especial.
0: Que ara deia això d'alcalde de Cornellà, que ho va ser durant 19 anys, que és sí. Una barbaritat en termes polítics, que m'ha sorprès no trobar-me cap cançó d'un dels fills il·lustres de Cornellà.
1: Sí.
0: Els Estopa, perquè a més ho tenies a huevo. Posaves tenia Como Camarón.
1: Sí, però diríem, oi, que vam aquí a fer el peloteo.
0: No, home, poses Como Camarón i els ajuntes a tots aquí.
1: Sí, mira, ells són també una mostra de la evolució, d'alguna manera, del flamenco, no? Com ho és Rosalia, d'una altra manera, no? Cadascú des de la seva singularitat, no? També hauria pogut posar, pues, mira, el Serrat, Ramon Muntaner, era un de la nova cançó, que era de Cornellà, no? També va morir fa anys i tal. O
0: el grup de l'Évole, que té ara, també.
1: El grup de l'Évole, però aquest no és...
0: Aquest flamenco. No posaries, eh?
1: Aquell, no ho sé. No. Crec que ho fa bé. Jo l'Évole el conec des que era petit, o sigui que... I els seus pares, també. O sigui que quan anava... Estava estudiant i feia retransmissions del Cornellà de futbol, que jugava, no sé si en aquell moment, per primera catalana o tercera, sí.
0: Que quan va venir en aquest programa l'Évole, sí. Vam preguntar per el Cornellà de la seva infància, sí. Ens parlava d'un terreny ple de descampats, amb carrers sense asfaltats, amb yonquis... Aquest és el Cornellà que tu trobes quan entres com a alcalde?
1: Bé, jo crec que a vegades es pinta massa, no? És recórrer...
0: Sí, no és aquest el Cornellà.
1: S'exagera una mica, però sí, però... Hi havia barris com el barri de Sant Ildefons, o el barri dels Estopa, o el barri de l'Évole, que era més Lindavista i tal. Lindavista no tant, perquè era un barri més petit, però sí, on a Sant Ildefons es van refer fins i tot el clavegram. I es va fer jardins que no hi havia, i es van fer pàrquings que no hi havia. Es van posar ascensors a molts blocs de pisos, ja amb gent una mica més gran, no?, que amb el pas del temps, perquè no hi havia assessor, hi havia gent que no podia sortir de casa, no? I es van fer equipaments, el CAP, el centre cívic, la biblioteca...
0: O sigui, José, pel que m'estàs dient, bueno, vas construir una ciutat?
1: Bueno, en aquest cas sí. Hi havia altres barris que estaven més consolidats, però sí. I recordo l'època dura de la droga, perquè... Jo vaig entrar l'any 83, d'alcalde el 85, i els anys 80 la droga va fer estracs en sectors determinats de la joventut. Recordo una associació de mares que es deia Adelante, que era mares, no pares, mares de drogadictes, bàsicament enganxats a l'heroïna, i del que feien i del que patien. Ho recordo. Aquelles zones.
0: L'etapa de Cornellà, com a alcalde de Cornellà, és del que estàs més orgullós que de la teva trajectòria política?
1: A veure, això és... No, jo crec que per algú que s'ha dedicat a la política, diguem, no hi ha res més important que per un ciutadà de Catalunya que s'ha dedicat a la política que ser president del seu país. O sigui, que això és...
0: Ara, és la Champions, és ja...
1: Sí. Dit això... On pateixes més, però a la vegada disfrutes més, ha estat durant l'etapa d'alcalde de Cornellà. Cornellà, una alcaldia d'un poble mitjà i tal dona una cosa que és fonamental, que és la proximitat amb la gent, que és el veure aquelles coses que fas, com afecten la gent, que et permet estar a sobre dels problemes, tocar de peus a terra, que és molt important en política.
0: Home, i la gent pel carrer diu, pot dir de tot, també.
1: Sí,
0: passar per bueno,
1: jo havia tingut manifestacions davant de casa meva, i això va en el càrrec, que diuen, no? I per tant, però sí, poder, no sé, fer una entrega d'habitatges per joves, fer una entrega de claus i tal, i veure la satisfacció dels joves al rebre les claus de que les permetia, doncs això, emancipar-se. Estic parlant de fa molts anys. Llavors vam començar a fer habitatge a l'Ajuntament al començament, als anys 90.
0: I en aquestes èpoques de màxim estrès, escoltar la cavalcada de les Valquíries de Wagner et relaxava o et passava allò de Hitler, que li venien ganes d'envair Polònia?
1: No, a mi em relaxa.
0: Sí, ets molt
1: wagnerià. A mi fins i tot la Wagner em relaxa.
0: Fins i tot Wagner em relaxa, m'agrada molt.
1: Sí.
0: Sí, ets molt wagnerià.
1: Bueno, m'agraden, ja sé que que és una mica... Bé, t'ha d'agradar una mica l'òpera, perquè si no, Wagner, d'entrada, a mi m'ha passat amb gent que no... que a vegades m'ha acompanyat i tal, i no... una òpera de 5 hores... En fi, doncs... he vist de tot, des de gent que es dormia...
0: A gent que... t'agrada, eh? Però ja està 5 hores, tan pitxi.
1: Sí. Sí, amb uns muntatges més que un altre, però ja saps que en l'òpera hi ha muntatges molt agosserats. No és que defensi els muntatges clàssics, no? Són una mica casposos i tal, fins i tot l'òpera, si vol sobreviure i tal, és sobre la base d'evolucionar, com tot, no? El que passa és que hi ha hagut... muntatges que eren molt provocadors i molt polèmics en el Liceu, s'han viscut en el Liceu i en algun altre teatre que ha anat, o sigui, moments de tensió.
0: Estic parlant amb un expert de l'òpera.
1: No, que va, no soc. A mi m'agrada, però no soc expert, no.
0: Que això també és, quan ets petit, l'òpera suposo que no t'agradava, això també és com la cervesa, el bon vi, no?
1: No m'agrada el bon vi, no, clar, no. Ningú comença en 18 anys bevent bon vi, normalment.
0: Doncs escoltem una mica Wagner.

0: que, José, parlàvem d'èpoques de màxim estrès. No sé si alguna supera l'època que et nomena Zapatero ministre, perquè, clar, tu l'any 2003-2004
1: sí.
0: tens nens molt petits a casa i no un ni dos. Tu ets pare de trigèmins.
1: De trigèmins, a l'any 2000.
0: Mare de Déu, com us ho veu muntar?
1: Pues com vam poder, diguem, perquè és a l'any 2000 que coincideix que neixen els tres, els trigèmins, i a mi em nomenen primer secretari del partit, amb una diferència d'un parell de mesos. I és tot just quatre anys després que em nomenen ministre i que he de marxar a Madrid. Bueno, em nomenen ministre, però jo he presentat unes eleccions generals i havíem guanyat les eleccions generals aquí a Catalunya i a Barcelona, no? La llista que en aquest cas encapçalava jo. Mira, doncs ho vam viure com vam poder, amb un gran sacrifici per part de la meva dona, evidentment.
0: Aquí l'heroïna és l'Anna, no?
1: Evidentment, jo no soc... No entenc, els meus mèrits són...
0: Si tu feies el que podies, però...
1: Reduïts. La que va aguantar va ser l'Anna, sí, sí.
0: Com us vau conèixer amb l'Anna?
1: Bueno, ens coneixíem des de feia anys, però tampoc hi havia res, diguem, no... perquè ella era militant del Partit Socialista i tal, però era d'un altre poble, no, és... Vam començar... Això, i per tant, ens coneixem des dels
0: anys... De vista,
1: no? 79 o 80, en fi. És quan vam coincidir al Consell Comarcal del Baix Llobregat, i especialment després els primers 90, no?
0: Que a part dels trigèmins, també en tens dos de més grans?
1: Tinc dos, sí, de la meva primera dona, que va morir fa anys. Sí, que són ja més grans. Aquests tenen ja... Tenen nens, o sigui, soc avi.
0: Ets avi? Què tal el José Montilla, avi?
1: Pues no crec que sigui molt modèlic, tampoc.
0: Per què?
1: No, perquè encara no em dedico massa a fer d'avi. Jo crec que això, segurament, quan...
0: Continues molt enfeinat?
1: Sí, continuo enfeinat, sí.
0: I pensar que t'havies una mica baixat la marxa...
1: No, he baixat la marxa, però és que, en fi, també els anys passen, i el cos el nota, no? I, per tant, la marxa dels anys, 90, principis del 2000, avui no...
0: Ara dorms més.
1: Què?
0: Dorms una mica més.
1: No. Dormir no. Però, vull dir, també... Tinc una mica més de temps per mi, per llegir més, per...
0: Bueno...
1: Vaig al gimnàs des de fa anys allà, ara, perquè vaig començar a anar al gimnàs, jo havia fet esport, com em deia abans, la prehistòria, però després, la veritat és que no massa. I va ser quan vaig deixar la primera secretaria del PSC, i després de que anessin malament les eleccions del 2010... que vaig decidir que al gimnàs i
0: des
1: dos dies a la setmana, tres horetes a la setmana.
0: Està
1: a la setmana.
0: Està bé. Doncs ens hem quedat sense temps, però tu has decidit que tanquem molt ràpid. Acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana o acabem amb Creedence?
1: Com vulguis.
0: No, tu.
1: Més igual.
0: Ho has de triar tu i tenim 40 segons.
1: Pues, de Triana...
0: Doncs acabem amb Recuerdos d'una noche de Triana i em queda res, temps per dir-te que José Montilla ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons, president.
1: Igualment, ha estat un plaer.
0: Doncs que tingueu molt bona tarda, és que no tinc temps ni els crèdits d'aquests professionals que m'acompanyen, que són boníssims, així que res, que tingueu molt bona tarda. Fins demà.
1: Bona tarda.

0: La Ventana. La Ventana siempre está bien. Radio Ser, Principat d'Andorra.
1: Tens una floristeria, una fleca, una botiga de moda o un altre comerç? Doncs això t'interessa i molt. Perquè ara, amb BanBank, tens el compte corrent remunerat fins al 2% i el TPB amb 0% de comissió. A més, t'hi pots sumar a la campanya Aquí amb BanBank i et regalem 500 euros cada any. Recorda, compte corrent fins al 2% i TPB amb 0%. Campanya dirigida a comerços d'Andorra. En Banc, el millor per al teu negoci.
2: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
3: Amb què circules és cosa teva. Cotxe, moto, furgoneta, l'assegurança és cosa nostra. Som financera d'assegurances i sabem que el vehicle és una de les despeses més importants per a les famílies. Les nostres assegurances van des de les cobertures bàsiques per llei fins a les més completes i específiques, amb la màxima garantia i servei, i amb lliure elecció de taller si el necessites. Vine i parlarem de la teva pòlissa. Financera d'assegurances, al carrer Babot Camp 11 d'Andorra la Vella. Telèfon 890-300. e-financera.com. Financera d'assegurances. Prevenir és assegurar-te.
4: Ser història con Nacho Ares.
5: Este año es el 300 aniversario de la publicación de uno de los libros con el que muchos hemos crecido, Los viajes de Gulliver, pero que curiosamente no era un libro para niños.
6: Cuando se publicó fue un éxito editorial y lo leían tanto los adultos como los jóvenes. Evidentemente los niños se quedaban con lo que se quedaban y los adultos sabían que era una literatura muy satírica donde criticaba la hipocresía social que había en su época, criticaba la corrupción política y
0: La Ventana con Iñaki de la Torre.

0: L'any 1872, Julio Verne publicava La Volta al Món en 80 dies, una novel·la que es va convertir en un èxit de vendes i que va inspirar molts aventurers a imitar l'itinerari de Phileas Fogg. I més de 150 anys després, encara hi ha valents que decideixen emprendre aquesta aventura.
1: La Volta al Món a peu, dia 1.
2: Play. Oficialment comença La Volta al Món a peu.
0: Valents com l'Enric Luzán, conegut a xarxes com Enric Adventures. Julià Domènech, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé. Mireu, l'Enric va començar la seva aventura el 30 de novembre de l'any passat a la plaça Catalunya de Barcelona amb una motxilla a l'esquena i un objectiu: recórrer més de 26.000 quilòmetres, travessar 5 continents i 25 països. I tot això caminant. Ja ha estat a França, Itàlia, Croàcia, Bòsnia i Herzegovina, Montenegro, Albània, Grècia, Turquia, Geòrgia i Uzbekistan, tot amb 250 dies caminant. El seu viatge, però, no acabarà fins aquí més de 2 anys, si tot va bé.
0: Enric Luzán, bona tarda.
4: Salom! Salom!
0: Salom.
4: Bona tarda.
0: Tu has estat alguns dies més que el Phileas Fogg. Ell ho va fer en 80, tu em portes 250. On t'enxampem ara?
4: Mira, estic, no t'exagero, de dir que és un dels llocs més increïbles que he estat a la meva vida. Estic a la plaça central de Samarcanda, on hi ha 3 mesquites, que una doncs cada una, no?, s'enfrenta a l'altra i està il·luminat. Ara és les 8 i pico aquí. I bueno, és brutal això, eh? Uzbekistan m'està sorprenent molt. No estic caminant per aquest país, però és flipant.
0: Estàs fent turisme, oi, aquests dies?
4: Sí, perquè jo començo la meva ruta a Samarcanda, la meva ruta per Àsia Central, i Samarcanda està molt a prop de la frontera amb Tajikistan, vull dir que ja en seguida sortirà el país. Llavors he aprofitat per visitar les altres ciutats interessants d'Uzbekistan amb tren, perquè caminant no em donava temps.
0: Mentre esperes el visat, també, no? O ja t'ha arribat?
4: Va arribar el dilluns mateix.
0: Sí,
4: sí, aquest dilluns ja el tinc. O sigui que ja puc anar a Tajikistan 60 dies, que en teoria hauria de ser de sobres.
0: Esperem que sí. Portes ja 11 països, ara ho deia la Júlia, gairebé 250 dies. Estàs cansat ja? Has dit en algun moment estic cansat o encara tens energia?
4: No estic cansat. M'han dit que un senyor a partir de l'any, bueno, no ho sé si és veritat o no, però de moment no estic cansat. Tinc moltes ganes de seguir, de fet, perquè porto bastants dies parat, tipus 10 dies sense caminar o alguna cosa així, i tinc ganes ja de començar a moure'm, sí.
0: Perquè quan no estàs fent el turisme, que estàs en el teu dia a dia caminant, quants quilòmetres acostumes a fer?
4: Ara a l'estiu estic fent una mitja de 40, i a l'hivern feia menys perquè hi havia menys hores de sol, uns 30. I això és el que sol caminar, sí.
0: I dors amb una tenda de campanya, generalment?
4: Sí, normalment sí, i després un cop cada 4 o 5 dies vaig a algun establiment, hotel, el que sigui. Però normalment a tenda de campanya perquè m'agrada i també per estalviar una mica.
0: I tant, ja ho dic pensar que no deu ser barat anar cada dia d'hotel. Enric, per la gent que no t'hagi conegut o no t'hagi seguit aquests 250 dies, quan sorgeix la idea de marxar? No sé si va tenir alguna cosa a veure el Phileas Fogg del Julio Verne.
4: No, jo vaig veure un altre Phileas Fogg, que és el Nacho Dean, que el 2016 va acabar la seva Volta al Món a peu, i jo el vaig descobrir el 2020, mentre estàvem en coronavirus tancats, i vaig dir, uau, això és la mare de totes les aventures, jo ho vull fer. Després ho vaig descartar perquè era, bueno, massa temps, massa sacrifici, deixar-ho tot, massa diners. Quan vaig dir el clic de dir, va, ho faig, va ser quan la Generalitat de Catalunya va convocar les beques Propulsió, que eren beques per creadors de contingut que feien vídeos de YouTube, no? I jo, resulta que tenia un canal de YouTube abans ja de tot això, i vaig dir, ostres, me'n presento, i bueno, pues me la van donar i així he començat.
0: Clar, i tu a més no eres aventurer professional, o sigui, no t'hi dedicaves a fer aquestes aventures. Eres enginyer civil, si no m'equivoco. Tenies una feina estable,
4: sí,
0: quan vas decidir emprendre aquesta aventura?
4: Tenia una feina estable i que estava bastant bé, amb una bona posició i tot bé, sí. O sigui, els meus pares es van quedar com, ostres, ara deixaràs aquesta feina tan bona que tens per anar a fer això.
0: Segur que algú et va dir, estàs boig.
4: Mira. Sí, ja, però bé. Era ara o mai, eh?
0: Ja imagino. I la pregunta que es fa a tothom, que abans ho deies, no hi ha aquestes beques de la Generalitat, però quant està costant aquest viatge i d'on treus els diners? Més enllà de la beca, no sé si tens estalvis o si estàs fent publicitat a les xarxes, no ho sé.
4: Doncs sí, jo tinc estalvis, després tinc... Jo poso cada dia, o gairebé cada dia, un vídeo a YouTube. Llavors el YouTube doncs, em paga. Aquesta és la meva principal font d'ingressos. Després tinc mecenes que em paguen una quantitat al mes i jo els envio una postal. Llavors, cada mes he de parar un o dos dies per comprar 500 postals,
0: 500?
4: Escriure-les... Més, sí, més o menys. Wow. A vegades 5 més. Ara les he enviat des d'aquí d'Uzbekistan, que eren les, són les més barates de tot el viatge. I sí, 500 postals, i cada mes les vaig enviant. Després tinc patrocinadors, i per últim estic venent samarretes, amb la samarreta que jo porto per caminar, que surt al meu mapa amb el meu recorregut. Doncs això ho estic venent i també s'està venent bastant bé.
0: I tens calculat quant està costant de moment?
4: Sí, hi ha una persona que em porta els càlculs perquè jo cada dia dic el que m'he gastat, no? Llavors es pot anar sumant. Llavors jo calculo que són uns 7.000
0: euros. 7.000
4: euros
0: en 250 dies.
4: Sí, la meva idea era... O sigui, ja porto uns 8 mesos, no? Doncs 7.000 i pico. La meva idea era gastar menys. Però clar, com el canal de YouTube està anant bé i tal, doncs vaig una mica més suelto i per això vaig... M'estic gastant més,
0: eh? I una de les maneres també per estalviar, imagino, que és fer-ho caminant. Abans de marxar, escrivies que caminar és la manera més primitiva de viatjar i la que ens connecta de manera més profunda amb la Terra i les persones. Continues en veritat aquesta frase o la realitat t'ha desmuntat una mica aquest mite?
4: Jo crec que sí. Sí, mira, quan vas caminant passes per llocs on no van mai els turistes. Llavors... la gent es sorprèn que estiguis per allà i la gent sol ser més oberta i et diu què fas aquí, no? Depèn també del país, de la cultura que tinguin, no? Per exemple, a Turquia són molt amables i sempre cada dia em preguntaven 4 o 5 persones què fas aquí i tal, encara que no em parlessin anglès, no? Llavors, sí, és una manera de conèixer el país real, no? Sí que és veritat que, clar, a l'anar caminant, qualsevol desviació per anar a veure algun punt interessant suposa moltes hores, no? Tinc uns amics que van en camper, llavors el seu viatge és més escènic perquè van sempre als llocs més guais, que jo, si m'hagués de desviar, potser seria una desviació de 2 dies, sencers, però no em puc permetre.
0: Prioritzes
4: però,
0: més.
4: Però, bueno, tu, a mi m'agrada caminar, eh?
3: I, Enric, hi ha alguna escena que només t'hagi pogut regalar el fet d'anar a peu? Que si anessis en un altre transport no t'hi haguessis trobat?
4: Doncs sí, clar, és l'únic mitjà de transport que et permet arribar a llocs de muntanya. Llocs de muntanya no pot arribar una bici o un cotxe. Mira, per exemple, aquests amics que et dic que van en camper fan la mateixa recorregut que jo, similar, i doncs jo, la meva idea per creuar els Balcans era per Grècia, no? I el meu moment preferit del viatge ha sigut Katarapas, que és el moment aquest, el punt més alt dels Balcans que vaig creuar. No, estava tot nevat. Ells no van poder passar per allà, van haver de passar per l'autopista, però jo sí que vaig poder passar a peu, això sí, amb neu fins als genolls.
0: Ostres, Déu-n'hi-do.
4: Sí, i però va ser molt guapo, eh?
0: Malgrat això, en aquests 250 dies sí que has agafat algun transport. L'últim vídeo que he vist estàs agafant un AVE, per exemple. Algun avió has agafat també. Són moments molt puntuals. Com ho decideixes? És perquè no pots passar per certs llocs caminant o per estalviar-te, no sé, algun tram més complicat?
4: Va, això és una mica llarg d'explicar, intentaré resumir-ho. Hi ha unes regles de la volta al món a peu, no? I les regles no les poso jo, les posa una associació de 8 persones que han fet la volta al món caminant o corrent, i ells han posat les regles. Llavors, clar, sempre està bé que un tercer et digui una mica les regles, perquè si no podries posar cadascú les seves, no?, i tal. Llavors, les regles diuen que has de creuar un mínim de 4 continents de punta a punta sense interrupcions. Llavors, jo a Àsia això no ho estic fent, perquè l'altre dia vaig agafar un avió des de Geòrgia fins a Uzbekistan, no? Llavors, a mi Àsia no em comptarà com a continent. Comptarà els quilòmetres que camini. Els meus 4 continents seran Europa, Austràlia, Nord-Amèrica i Sud-Amèrica. Llavors, Àsia, això és degut al tema de visats, guerres que hi ha, per exemple, a Myanmar no puc creuar-ho a peu, tal, doncs com més impossible creuar-ho d'aquesta manera, doncs agafaré algun transport i tal.
0: I també deu haver,
4: la resta,
0: també deu haver temperatures
4: doncs,
0: extremes
4: per exemple,
0: en alguns llocs, no?
4: Exacte. Jo si hagués intentat anar fins aquí on estic ara caminant, m'hagués enxampat a l'hivern en algun moment i no hagués pogut caminar i hagués hagut de parar 3 o 4 mesos, cosa que no volia fer. Llavors, quan agafo algun transport, també, jo quan paro, puc fer el que vulgui, no? Entre cometes, fins que torno a començar el dia següent. Llavors, doncs, algun dia que he parat, he agafat algun transport per anar, per exemple, a la capital de Croàcia, Zagreb, vaig entrevistar un català i el dia següent vaig tornar caminant des del punt on ho havia deixat, no? Perquè això està permès.
0: Ah, d'acord. Vale, els quilòmetres que et compten és a partir d'aquest punt on tu ho havies deixat.
4: Tu quan parles el GPS, doncs és com pots fer el que vulguis, entre cometes.
0: Perquè ho fas amb el rellotge. Alguna vegada t'has oblidat d'engegar-lo?
4: No, però un cop se'm va com espatllar el rellotge. Hòstia. I va haver-hi un matí a prop de Mònaco, que se'n va, que no va quedar registrat. Però bueno, tu, aquestes coses...
0: Doncs, quants quilòmetres eren?
4: Un matí, no sé si van ser 10 o 15, no
0: bueno,
4: sé.
0: Bueno, això amb 26.000 no és res. Et vas trobant amb moltíssima gent quan camines, ara ho deies, et saluden, et pregunten, però t'has sentit sol durant aquests 8 mesos en algun moment?
4: No, la veritat és que no. També pel WhatsApp és molt fàcil. Vaig parlar cada dia amb els amics, la família. He tingut algunes visites d'amics. He conegut gent a alguns països que m'han fet amics. I jo soc una persona que ja de per si, doncs, estic bé en la meva soledat. De fet, si no estàs bé en la teva soledat, ja no mai em prens, no? Mai deixes emprendre un viatge així. Així que, bueno, de moment no, però ja et dic, només porto 8 mesos.
0: Bueno, només. Són bastants. I de fet, tu comparteixes el teu viatge a xarxes. Precisament cada dia expliques una mica com t'ha anat el dia, el teu dia a dia.
5: Bon dia. La volta al món a peu, dia 211. Buah. He hagut de fugir corrent d'on estava acampat per...
0: I no són vídeos precisament curts, Enric, perquè duren entre 15 i 30 minuts. Encara tens ganes d'obrir l'ordenador quan arribes després d'aquests 40-50 quilòmetres diaris?
4: No tinc ordinador.
0: Com ho fas, amb el mòbil?
4: Jo ho he dit tu amb el mòbil. Sí, sí,
0: clar,
4: sí,
0: és que l'ordenador portaries molt pes a la motxilla, no?
4: Clar. I jo crec que s'ha editat més ràpid amb el mòbil. De fet, jo no sé editar amb l'ordinador, no, mai ho he fet. Sempre he editat amb el mòbil i bueno, crec que queda bastant bé. Fa bastanta mandra, la veritat, editar a vegades, depèn del quin dia. A l'hivern no havia de fer tot d'una tirada mentre estava acampat perquè tenia moltes hores. Però ara la meva estratègia és que mentre camino, en diferents moments del dia vaig editant, doncs 20 minuts, llavors se'm fa menys pesat perquè són petites estones. Bueno, sí, és una part que fa una mica de mandra, però s'ha de fer.
3: O sigui, la gent al final el que veu són les imatges espectaculars dels vídeos, però que hi ha alguna cosa que no surti als vídeos? Vull dir, hi ha una mica de postureig que es diu ara en tot el que penges?
4: Mira, no surten coses que no donen temps a gravar. Per exemple, quan ve algú amb un cotxe i s'ofereix a portar-me amb cotxe i li dedica no, clar, de seguida para i no dona temps a engegar el mòbil, no? Això no dona temps. Després, quan estic parat, no, alguns dies de descans que faig, normalment no gravo. Llavors, per exemple, vaig conèixer una gent a Grècia que em va convidar a la seva Pasqua, que és un event molt important a Grècia. Allà no ho vaig ensenyar gaire, la gent que vaig conèixer. La gent em preguntava molt, ostres, que amb qui estàs, saps? I això no ho vaig ensenyar. Però allò de trampa que diguis, ostres, Enric, potser només estan sent la part més maca, tal. No, intento ensenyar-ho tot.
0: Vas interrompre el viatge una vegada, que vas haver de tornar a Catalunya per recollir un premi, que per cert, enhorabona. Però en aquests 2 anys que ara dèiem que està previst que duri aquest viatge, tens previst tornar en algun moment? O has decidit quedar-te on... seguir i no tirar enrere?
4: La meva idea inicial era no tornar, perquè creia que trencava la màgia del viatge. Però clar, com el premi aquest els vaig dir que no tornava. Però després em van dir, et paguem el bitllet. Llavors vaig dir, ostres,
0: Home.
4: Si em paguen el bitllet és com que confien en mi, ja no és pel tema del diner, saps? És com que tal... Llavors, vale, vaig tornar. Però els vaig dir, ei, l'any que ve ja no em donem el premi. I ja està, ja torno a tornar.
0: L'any que ve deixeu-me que jo
4: segueixi.
0: Perquè
4: sí, crec que és una mica l'essència, no? Perdó-la.
0: I abans d'aquesta aventura de fer la volta al món a peu, tu havies fet la Transpirenaica, la Via Alpina, altres ostres de Catalunya. Mirant enrere, creus que tota aquella preparació t'ha servit per aquesta... Jo crec que és l'aventura més gran que pot fer una persona, no? Que és fer la volta al món a peu. O no té res a veure. Són aventures completament diferents. És imprescindible.
4: No. Són diferents, però és imprescindible. Tu no pots començar... Hi ha gent que ho ha intentat, començar... Mai havia fet una travessa a peu i la primera cosa que fa és intentar fer la volta al món a peu i no se n'han sortit. Perquè per començar és un fons físic. Fons físic s'aprèn no amb un entrenament de 6 mesos, no, s'aprèn amb els anys de que el teu cos es vagi acostumant. Necessites saber-te buscar la vida una mica. Això, aquestes coses que s'aprenen un viatjant, no? De fet, necessites tècniques d'acampada, de saber acampar, de saber muntar una motxilla, de saber les coses que funcionen i les coses que no funcionen en això, en les motxilles, a les acampades. Diferents trucos que per mi ara són tan obvis que perquè porto molt temps fent-los, però que potser al principi no en sabia, no? I sí, és molt important.
0: Hi ha algun lloc on tinguis especial ganes d'arribar?
4: Nova Zelanda des de petit havia sigut una de les meves il·lusions de viatjar, però des de petit, encara que no sabia res del país, era com les antípodes de Catalunya, el punt més llunyà, i dic, ostres, jo vull anar allà, no? Després els Himàlaies, perquè, bueno, clar, per muntanyistes, doncs és la meca, no?, una mica. I les muntanyes del Perú diuen que són molt guapes, també tinc ganes d'anar-hi.
0: Quan serà això, més o menys, que et trucarem una altra vegada?
4: Doncs pues als Himàlaies, si tot va bé, cap a l'hivern, principis d'hivern, i
0: Nova
4: Zelanda ja, buf, encara queda.
0: Encara queda.
4: Bueno, de mala època. No.
0: Farà fred.
4: No, bueno, clar, si vas als punts més alts dels Himàlaies, pues, ja fa molt fred, sí, però és un país molt càlid, a les cotes mitges s'està bé.
0: Sí, que aquesta setmana teníem el Sergi Unanue, que va fer l'Himàlaia caminant, i ens parlava d'un poble, Xarcabot, que estava molt amunt i que ell ho va passar molt malament per arribar-hi, però sí, és veritat que ell anava a les cotes més altes.
4: Hi ha diferents maneres de creuar els Himàlaies, i vas escollir la ruta més extrema,
0: ell sí.
4: la més alta, jo aniré per una mica més baixa, perquè si vaig sol, potser no me'n sortiré.
0: I ben fet que faràs. Doncs Enric Luzán, Enric Adventures, nosaltres et deixem seguir fent el turisme a Pakistan i després continuar fins a aquests objectius que ens deies. Gràcies per haver compartit una estona de camí amb el balcó, moltíssima sort.
4: Moltes gràcies per trucar-me.
0: I ens retrobem cara a cara a Plaça Catalunya quan tornis, eh? 2 anys, ens ho apuntem a l'agenda.
4: Vinga, ja us avisaré.
0: Gràcies, Enric.
3: Adéu.
4: Vagi bé. Adéu.
0: Alia Pijuan, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què recollim del dia d'avui?
6: Doncs el govern espanyol ha xifrat en 528 els menors arribats a Ceuta des de dijous. Molts d'ells, explicava avui la SER des d'allà, encara van pels carrers sense haver rebut assistència. De fet, són els mateixos veïns del barri del Príncipe els qui els estan proporcionant aigua, menjar i roba, i fins i tot alguns els han deixat quedar-se a casa seva. Són desenes de nens, la majoria del 2009, és a dir, entre 16 i 17 anys, els qui fan cua per apuntar-se al registre improvisat per l'Associació de Veïns del Príncipe per recollir la informació dels menors que estan a la zona. Paral·lelament, el govern espanyol ha amenaçat amb actuacions judicials aquelles comunitats autònomes que no col·laborin amb la distribució territorial. Alguns membres del PP ja s'han començat a mostrar reticents a l'acollida, i cal dir també que l'ONG Caminando Fronteras ha elevat a 141 el número de persones mortes al mar. Per la seva banda, l'Audiència Nacional ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta per l'entrada de migrants a Ceuta durant els dies previs, i la Fiscalia de Tetuán, al Marroc, ha processat a 25 persones per haver organitzat la crisi. I sobre aquesta crisi, precisament, fa uns minuts hem sabut que el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, no compareixeran demà dijous al Parlament Europeu per la crisi a Ceuta. Marlaska no hi anirà perquè li ha coincidit amb una reunió sobre l'eclipsi del 12 d'agost que presidirà. I Esquerra Republicana ha obert un expedient al seu alcaldable a la ciutat de Girona després que es filtressin uns àudios a les xarxes socials on assegurava que només es volia aprofitar de les sigles del partit per tenir un altaveu i finançament per la seva campanya.
7: Aquell dia que vaig ser molt sincer i et vaig dir quina era la meva intenció amb l'esquerra. I te vaig estar explicant, fent el cafè, et vaig dir que la meva intenció era fotre'ls fora tots i quedar-me a esquerra i després, doncs, poder utilitzar els seus drets electorals. I això és...
6: És Marc Puigtió en conversa amb un jove creador de contingut gironí vinculat a l'extrema dreta. A l'àudio diu literalment que tenia la intenció de fer fora a tots els seus companys de partit, Pol Valero.
8: El Comitè d'Ètica d'Esquerra és qui ha obert un expedient per investigar els fets, ho ha explicat el president del partit, Oriol Junqueras, a Catalunya Ràdio.
9: És tremendament desafortunat i fora de lloc. Ara, també és veritat que ha d'haver-hi unes garanties a l'hora de prendre qualsevol decisió.
8: La victòria de Marc Puigtió a les primàries ja va provocar enfrontaments interns i dimissions a l'estructura local dels republicans. Ara no es descarta que la gravetat dels fets obligui a la direcció a cessar-lo i, per tant, a buscar una alternativa per ser el candidat a Girona de cara a les municipals de l'any vinent.
6: Gràcies, Pol. I seguim amb l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, que continua actiu, tot i que el perímetre no ha crescut a les darreres hores. És un foc que va començar divendres en una zona de difícil accés a tocar de la vall de Boí. Aquest és el so dels bombers treballant per controlar l'incendi, tot i que els serveis d'emergències alerten que les condicions meteorològiques previstes per les pròximes hores segueixen sent inestables. I precisament, parlant d'incendi, sapigueu que el govern ha posat en marxa un nou vehicle que incorporarà una antena i farà que hi hagi cobertura estable quan hi hagi emergències, com per exemple incendis, desastres meteorològics o zones on hi hagi problemes de comunicacions. I per últim, la Policia Nacional ha desarticulat una branca del Càrtel de Jalisco, un grup delictiu mexicà dedicat al tràfic de metamfetamina, que tenia laboratori a Almenar, a Lleida. En total els han incautat 2,5 tones d'aquesta droga amagades enmig de líquid de vainilla. És una de les partides més grosses que s'han trobat mai a Europa i hi ha 13 detinguts. Martí Oliver.
10: La droga venia de Mèxic en contenidors marítims fins a França i d'allà es transportava en camió fins a Catalunya. De fet, va ser la policia francesa qui va detectar un positiu de metamfetamina en un carregament a la frontera amb la Jonquera que va posar en alerta la policia nacional. Els agents van decidir seguir el carregament primer a un centre logístic de Barcelona i després fins a una casa unifamiliar del Manà, al Segrià, on s'hi amagava el laboratori.
11: Està operatiu quan la mercancía llega. Llega mercancía, hay que trabajar. Se trabaja esa mercancía, se cierra y se van. No permanece. Y luego la mercancía, claro, se distribuye a través de cualquier medio de comunicación, vía terrestre, la ponen en el mercado con los...
10: Declaracions de l'inspector en cap Alejandro Martín, que assegura que tot i la forta logística, els criminals no estaven establerts a Catalunya.
11: Son cèdules aïllades, vienen, trabajan y se van.
10: L'operació ha estat una de les majors intervencions de droga sintètica que s'han fet a Espanya i Europa i s'ha tancat amb 13 detinguts, 12 dels quals han ingressat a presó.
6: Gràcies, Martí. I un últim apunt, ara sí, l'aeroport del Prat continua la segona jornada de vaga dels treballadors de terra de Ground Force. La companyia que gestiona l'atenció als passatgers de les aerolínies d'Air Europa i Qatar Airways, entre d'altres. Per avui s'han cancel·lat 15 vols i s'han registrat retards en un 30%.
0: Moltíssimes gràcies, Elian.
6: A vosaltres.
0: Fins demà. I als esports, graderia del balcó, la Núria Vilamala. Núria, com estàs?
12: Què tal, Laura Polo? Bona tarda.
0: Bona tarda. Avui notícia que m'ha posat molt trista.
12: Sí.
0: 5 anys de que Messi va anunciar que deixava el Barça.
12: Jo he al·lucinat quan en 5 anys ja.
0: És fort, et fas gran, eh?
12: Sí.
0: Ens fem
12: sí,
0: grans.
12: Sí, sí, no. I avui...
0: En parlareu o no, d'això?
12: És que costa molt parlar d'això.
0: Ja. Doncs
12: però sí, no, clar, a veure, no haurem de parlar, sí, s'ha de dir. Però encara es fa difícil, eh?
0: Es fa molt difícil. A casa meva no es pot dimensionar, jo crec.
12: No, a casa meva també costa. I quan el d'allò, vull jugar a Messi,
0: però porto una altra samarreta. I no és l'obrana, clar. Però també fareu coses bones notícies, sí, de la graderia.
12: Sí.
0: Que tenen a veure amb Sabadell.
12: Sí, perquè el Sabadell, Laura, ja ho saps, que ha tornat a la segona divisió, va pujar de categoria aquest estiu, i la setmana que ve debuta a segona, ho fa el Molinón contra l'Sporting, i avui ens hem escapat a la Nova Creu Alta per parlar amb l'Albert Urriols, que és un cas atípic del futbol, perquè ell ha anat trepitjant totes les categories del futbol català, el fang del futbol, com en diem així, d'aquesta manera, i ara, als 28 anys, Laura ha aconseguit ser futbolista professional.
0: Viure
12: amb el
0: futbol.
12: Sabadell. Sí, sí, sí, de fet m'explicava que havia tingut feines, evidentment, de tot tipus per poder-ho compaginar amb el futbol. Ara és futbolista professional i a mi m'ha fet especial il·lusió perquè jo sóc d'Osona, ell també, i anàvem al mateix institut.
0: Què dius?
12: Llavors m'ha fet com molta il·lusió parlar.

0: osonenc? Sí, osonenc.
1: Osonenc.
0: Osonenc.
1: No hi ha hagut mai tant accent osonenc a l'antena de Ser Catalunya, t'ho asseguro.
0: Més que tu, eh?
1: Més que jo, molt més que jo.
0: Doncs l'hem d'escoltar a quarts de nou, a la graderia del balcó. Gràcies, Núria Vilamala.
1: Adéu.
0: Fins ara. I anem al temps. Núria Seró, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
0: Dia càlid avui, amb pluges al nord, no? És el que ens vas dir ahir. Què ens espera demà?
2: Sí, demà serà el dia més complicat d'aquesta setmana, així que molta, molta precaució. Avui, com bé deies, un dia càlid on s'han assolit els 38 graus a Lleida, 34 a Barcelona. A més, aquí em fica la xafegó, així que una sensació de temperatures molt altes, incòmodes. Demà sí, és veritat que les temperatures diurnes seran una miqueta més baixes, però a canvi tindrem un dia complicat. El matí ja començarà amb alguns núvols i atenció, perquè abans de dinar ja tindrem els primers ruixats i a la tarda serà molt complicada amb ruixats i tempestes que poden afectar qualsevol punt de territori. De fet, bona part de Catalunya està en avís per aquests ruixats i aquestes tempestes. De fet, serà un dia inclús que podrem tindre fenòmens de temps violent, esclafits, llamps, trons, pedra, així que molta precaució, també el vent serà molt fort, i molta precaució especialment en zones inundables, perquè són els típics dies que al matí estàs una mica confiat i després a la tarda cau l'aiguat, així que molta, molta precaució.
0: Clar, perquè com dius, pot ser a tot el territori català, eh? Aquestes pluges?
2: Sí, serà... De fet, són poques les comarques que no estan en avís, de fet són solament tres. Però tot i això no vol dir que no arribin els ruixats, sinó que els ruixats no seran intensos. Aquests xàfecs que en una hora poden caure més de 30 litres per metre quadrat. Així que molta precaució.
0: Déu-n'hi-do i precaució. I espera, no marxis perquè t'ho vaig dir ahir. Sé que encara queda una setmana, ho sé. Però ja saps que el balcó...
2: Té més temps per Setmana Santa.
0: Ja, però és que Núria, al balcó tu saps que fem un programa especial el dia de l'eclipsi a Tarragona. I dis-nos, sí? Si us plau, que tenim possibilitats de veure'l. Perquè si anem fins allà a fer 2 hores de programa i no veiem l'eclipsi, jo moro.
2: A veure, queden molts dies. Els meteoròlegs acostumem a dir que més enllà d'una setmana vista és una miqueta sense ficció. 5 dies vista veus més o menys com pinten les coses i a partir de 3 dies la previsió és molt bona. Sí, és veritat que tot apunta que el temps serà estable, quan vale. És estable és anticicló, llavors no hi ha molt moviment, que llavors la previsió pot ser més o menys bona, afinada, però 100% fiable, doncs encara no. Tot apunta que hi haurà pocs núvols.
0: Vale, això és bo.
2: Però això és boníssim.
0: Vale, per tant, pocs núvols.
2: Però anirem a...
0: Que el dia clau és dilluns, quan t'ho he de preguntar.
2: Sí, sí,
0: 3
2: sí,
0: dies
2: dilluns
0: vista.
2: No m'escapo. Sí, sí, sí, dilluns m'he de mullar 100%.
0: I tampoc t'escapes el dia de l'eclipsi, que et volem allà, a que ens expliquis com està el temps a tot Catalunya i a veure on es pot veure millor, pitjor. Esperem que es pugui veure bé a tot arreu, però bueno, tenir-te
2: sí.
0: Allà.
2: Una petita cosa des qui vagi a disfrutar de l'eclipsi, que segur que seran molts, tindre en compte de com que el sol es taparà una hora abans de l'eclipsi ja es notarà un descens de temperatures. És a dir, que una jaqueteta per anar a veure l'eclipsi serà necessària.
0: Home, això ens ho apuntem a l'equip també, que no hi havíem pensat a l'hora de fer-nos la bossa.
2: Un zero consell sempre va bé.
0: Pues ja ho farem. Núria, ja no et preguntaré, no parlarem més de l'eclipsi, només del temps, perquè si no ens farem molt pesats, però bueno, està bé que ens ho vagis dient i recordant i així poder-nos organitzar tots. Moltíssimes gràcies, Núria Seró.
2: Una abraçada.
0: Adéu. En Lluís Colom és al control de so. Ara són les 7:26 d'aquest dimecres 5 d'agost del 2026.

0: l'Institut d'Estudis Catalans, i fa un temps que diverses associacions de Barcelona es queixen d'això, i per això aquesta setmana amb la Chaima Razzi hem anat a conèixer aquesta reivindicació de la mà del Manu Gavarre, que és un gitano català i activista a xarxes socials.
1: Per qui no et conegui, qui ets?
2: Jo em dic Manu Gavarre Reyes, em diuen Manu Marchoso, i sóc un gitano català del carrer de la Cera. Sóc una mica activista, una mica creador de contingut en català i una mica de tot.
1: I ara mateix on som?
2: Doncs estem aquí a l'Avinguda Paral·lel 103, a la floristeria El Marchoso, que és la floristeria familiar nostra. Això de Marchoso és perquè el meu avi li deia en Ramonet el Marchoso, que era l'autor i creador de la cançó Marxa, marxa, de la Rosario Flores, i llavors pues, tenim aquí la floristeria en honor al meu avi.
3: El Marchoso, m'encanta.
0: És molt guai, el Manu.
3: D'on és el Manu? És de Barcelona?
0: El Manu és de Barcelona, és del carrer de la Cera, del Raval, on diu que va néixer la rumba catalana. Saps que hi ha una mica de bif, que hi ha gent que pensa que la rumba catalana va néixer al barri de Gràcia, altres que van néixer
3: no
0: al barri del
3: Raval. No el coneixia, aquest bif. És que jo no soc de Barcelona, i a vegades aquestes coses m'escapen.
0: Aquest és un bif molt barceloní, molt genuí. Doncs,
3: i ell diu que Raval, ell defensa el Raval.
0: Efectivament.
3: El creurem.
0: Sí, el Manu diu que, bueno, defensa, no?, que la rumba catalana va néixer al barri del Raval, i una de les figures d'aquesta rumba catalana va ser el seu avi, el Ramonet, que forma part de la petjada social i cultural que ha deixat el poble gitano a la nostra societat. Una petjada que el mateix Manu reivindica des de diferents espais, la com Museu Urbà Gitano de Barcelona, que és un museu molt petit, no sé si l'has
3: visitat. No, no el coneixia, aquest.
0: És un museu molt petit, l'únic museu gitano de Barcelona, i és un museu autogestionat per l'associació Carabutxí, i també el Manu té el seu programa de ràdio, L'Hora del Ramonet, que jo crec que alguna vegada l'hauries de convidar aquí, perquè ell...
3: Home, doncs sí que hauria de venir. És que realment, Dani, o sigui, tu dius, ara hi ha un museu de sobre els gitanos a Barcelona. Jo no el coneixia i crec que la història, tant la història com la realitat del poble gitano, és molt desconeguda.
0: Molt desconeguda, sí, sí. La veritat que els gitanos porten centenars d'anys aquí al territori, i és super, super desconeguda. I justament el Manu Gavarre, que el podreu trobar a Instagram i tal, com a Manu CLC, la seva xarxa reivindica moltíssim justament la memòria històrica del poble gitano a Catalunya.
2: Perquè si no sabem d'on venim, com sabem on anem? És que és una cosa imprescindible, crec. Tu saps que la història del poble gitano és la més desconeguda. Aquí a Catalunya es va fer un genocidi amb nosaltres. Mm-hmm. Ens van matar, ens van prohibir parlar la nostra llengua, no ens deixaven relacionar-nos amb les nostres famílies, mm-hmm, amb els nostres amics, no ens deixaven estar junts.
1: Aquesta part de la història que tenim aquí a casa nostra és una cosa que no sol parlar, no?
2: Exacte, no surt als llibres d'història, no s'explica als col·les. Llavors, és una cosa molt necessària que s'expliqui, perquè si la gent no ho sap, es pot repetir.
3: És que ara ho acabo de buscar, entre 65.000 i 80.000 persones gitanes a Catalunya, i jo no tenia ni idea d'això que explicava de... dels genocidis. Quan va ser?
0: Sí, sí, sí. Bueno, van patir diverses persecucions al poble gitano durant diverses etapes. La Gran Batú del 1749, que va ser ordenada per Ferran VI i el marquès de la Ensenada, va ser un intent de pràcticament aniquilar el poble gitano, és a dir, extingir la població gitana, empresonant per separat homes i dones. I després, durant el franquisme, se'ls aplicava de manera discriminant la llei de vagos i maleantes.
3: Clar, però això, o sigui, sí, el del 1749 sí que fa molt de temps, franquisme es fa 4 dies realment,
0: sí, sí.
3: Però ara estem en un context molt diferent. Continua bé, aquesta discriminació? Com se senten ells? Què t'explicava?
0: Doncs mira, justament, que és el que volem posar avui, no?, l'accent, és que gràcies, no?, o per culpa d'aquest desconeixement, de que no s'ensenya, no?, com diu el Manu, aquesta història a les escoles del poble gitano, no?, que hi ha tantíssima gent aquí a Catalunya i que no s'ensenya la seva història, doncs passen coses com aquesta de l'IEC. Desconeixement passa que reproduïm prejudicis, reproduïm estereotips, no?
2: Exacte. I no es volen canviar, que és el més heavy. O no es dona resposta, com és en el cas...
0: Per exemple, ara teniu la vostra famosa trifulca, no?
2: Exacte.
0: Amb l'IEC.
2: L'IEC, l'Institut d'Estudis Catalans, el més reconegut, el diccionari... Uah! Fixa't en aquest només. Ara et llegiré unes de les definicions quan busques la paraula gitano en alguns diccionaris de l'IEC. Lladres, trinxeraires, malfactors, argot marginal, no te'n pots fiar.
0: Malfactors, eh?
2: Malfactors. Què és un trinxeraire? O sigui, jo li vaig dir això al meu germà, mira això, el meu germà té 15 anys. Jo vaig dir... Mira això, ja em fa. Què és un trinxeraire? O sigui, no sabem ni el que és, saps? És com... Bro, en sèrio, estem al 2026, ja està, s'acabó. saps?
0: Heu denunciat, heu escrit a l'IEC i què us han dit?
2: Hem recollit firmes, hem escrit correus, hem fet de tot, hem enviat cartes formals i no ens han respost.
0: Encara no, eh?
2: Portem un any així, un any i pico, i encara no tenim resposta.
0: Què és el que demaneu vosaltres, Manu, a l'Institut d'Estudis Catalans?
2: Sentar-nos i canviar les paraules. O sigui, canviar... Que reconeixin que està malament i que ho canviïn, ja està. O sigui, no demanem molt. Només no demanem cap recompensa ni res. Només demanem que el que posi en el diccionari més famós de Catalunya sigui una cosa real.
3: És que trinxeraires, lladres...
0: És brutal, és brutal.
3: No te'n pots fiar. O sigui, és tan important el llenguatge.
0: És brutal, clar, clar. O sigui, la cosa és que aquestes paraules ajuden a continuar perpetuant estereotips negatius, no?, envers el poble gitano, i justament entitats com Carabutxí, que és amb la que participa el Manu, es queixen d'això. Ells han, després de queixar-se durant diverses ocasions a l'IEC, han escrit, ara hi ha un manifest en el que s'han adherit més de 30 organitzacions, entitats col·lectius del poble gitano i que s'han adherit en aquesta demanda a l'IEC, i encara no tenen resposta. És el més fort de tot.
3: I és molt fort perquè és això, és la definició que la gent rep d'aquest col·lectiu. I a més, imagino que aquesta és una reivindicació, però que en deuen tenir moltes d'altres. Te'n va parlar d'això també?
0: Sí. Vam parlar molt del passat, però jo també li vaig voler preguntar quines reivindicacions tenien al present, no?, el Manu de 20 anys des del carrer de la Cera.
2: Les reivindicacions són les de sempre, malauradament. Ja m'agradaria a mi parlar d'altres coses, però seguirem parlant de l'antigitanisme que patim en el dia a dia, seguirem parlant sobre el català, que som com bitxos raros els gitanos que parlem català. Quan nosaltres és tan normal. Hi ha gitanos catalans del barri Hostafrancs, de Gràcia, d'aquí del carrer La Cera, que parlem en català.
0: Antigitanisme, que es concreta, per exemple, en què?
2: Doncs pot ser antigitanisme immobiliari. Patim antigitanisme per xarxes, últimament bastant. En el supermercat, quan vas a comprar a les botigues de roba perquè veuen a la gitana amb el monyo. Són coses que semblen del segle passat, però és que encara ens continuen passant.
0: Continuen passant.
2: Sí, i s'adapten en el temps, i s'adapten a l'actualitat. Actualment, per xarxes, hi ha més antigitanisme que mai, perquè la gent s'amaga darrere d'una pantalla o darrere d'una compte falsa, sense nom, sense foto.
3: Clar, és que les xarxes, però és que jo crec que també fa molt mal aquesta cosa, el que deia, no?, de la gitana amb el monyo al súper. Mira, precisament fa uns mesos al balcó vam entrevistar una dona gitana, perquè havia accedit a la universitat i era el dia del poble gitano i volien reivindicar que els gitanos també arriben a la universitat, i la Leonor, que és aquesta noia, ens deia que quan ella va al súper i va sola, perquè la seva parella és catalana, no és d'origen gitano, la segueixen. En canvi, quan va amb la seva parella, no. I dèiem, com pot ser que encara passi això? I a més és el que diu el Manu, no?, se sume tot això de les xarxes. A ell li ha passat molt?
0: Ell es queixa, que ell diu que ara mateix l'antigitanisme més brutal que viu és a les xarxes. Ell fa contingut en català a les xarxes socials i ell explica això, que les reivindicacions que tenen ara mateix són les mateixes que abans, el que passa que ara sembla que s'hagi difuminat l'antigitanisme, però no, la cosa és que ha canviat, ha mutat, s'ha actualitzat els nostres temps.
3: S'ha extès a un altre món, no?, que és el de les xarxes, que encara és més cruel fins i tot.
0: Tal qual.
3: Doncs els gitanos no són lladres, aquest és l'estereotip que hem trencat avui amb el Dani Ruiz. Dani, moltíssimes gràcies, i també la Chaima, que et va acompanyar.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Ens retrobem la setmana que ve amb un nou prejudici per trencar. Nosaltres ho deixem aquí, us deixem ara amb els podcasts del Balcó, avui un nou llibre de la Susana, i després anem a conèixer una iniciativa que porta la música a llocs on fa moltíssima falta.
4: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
5: Cooperativa és estar compromesos amb les persones. I a Consum destinem una part dels nostres resultats anuals perquè els nostres clients puguin formar-se i informar-se. Perquè quan tots junts actuem pensant en les persones, som cooperativa.
6: Sabíeu que la primavera és l'època dels espàrrecs? Aquesta hortalissa es va introduir a Espanya en temps dels romans i inicialment va ser utilitzada com a planta medicinal. Avui parlarem d'espàrrecs a Ser Consumidors amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum. Benvinguda.
7: Un plaer i moltes gràcies.
6: Abans de res, quina diferència hi ha entre els espàrrecs verds i els blancs?
7: L'origen de les dues espècies és el mateix, ja que són les tiges joves i tendres que neixen de l'esparreguera, de la família de les liliàcies. La diferència principal és que els espàrrecs blancs creixen sota terra i es cullen quan encara no han sortit a la superfície, mentre que els espàrrecs verds surten sencers i reben la llum del sol, adquirint una tonalitat verdosa i una consistència més dura. Aquesta maduració al sol els aporta molts més nutrients.
8: Quins beneficis nutricionals tenen?
7: Els espàrrecs tenen un gran poder diurètic, ja que el 80% de la seva composició és aigua i, per tant, són molt recomanables per persones amb retenció de líquids. També pel seu alt nivell d'esparragina, un aminoàcid que és el que li atorga aquest sabor tan peculiar. A més, ajuden contra el restrenyiment, ja que ens aporten minerals i vitamines i contenen molta fibra.
8: Com hauríem de cuinar-los per aprofitar-los al màxim?
7: La millor opció per aprofitar totes les seves propietats és menjar-los crus o cuinats a baixa temperatura. Us aconsello tallar-los a làmines molt fines i afegir-los a les amanides, o bé cuinar-los al vapor uns 5 minuts.
8: Fins aquí el programa d'alimentació saludable de Consum. La setmana vinent, més consells de la cooperativa.
5: Si vols seguir informant-te, pots fer-ho a la nostra revista Entre Nosotros i a la seva versió digital entrenosotros.consum.es, així com a les nostres xarxes socials. Cooperativa és compartir amb tu tot el que sabem que t'interessa. Consum. Junts és cooperativa.
9: Consum. Entre nosotros.
10: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments, una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.
11: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del Balcó.
12: Temps pels llibres. Susana Ruiz, com estàs?
13: Hola, bona tarda.
12: Avui ens portes Pluja negra, mira, d'un autor japonès, autora japonesa.
13: Autor,
12: Masuji,
13: home.
12: Ah, és autor, sí. Home. Masuji Ibuse, editat en català per l'editorial Flaner i en castellà per Asteroide, Lluvia negra. Uh-huh. És una novel·la de no ficció sobre el llançament de la primera bomba atòmica a Hiroshima el 6 d'agost de 1945.
13: Sí, per relatar la devastació provocada per aquella bomba, l'autor s'ha basat en documents històrics i en entrevistes i diaris personals de víctimes de la massacre. Tot això després ho ha novel·lat, ha centrat la història en una família que encarna les experiències, sensacions i sentiments que poc o molt afectaven, doncs, totes les persones que van patir l'explosió. Així coneixem l'Aya Suko, que és una noia que viu amb els seus oncles als afores d'Hiroshima i que es va veure sorpresa i afectada per la pluja radioactiva, la pluja negra, que dona títol al llibre, que va caure a la zona, doncs, després de l'esclat de la bomba. En el moment que comença la novel·la, han passat 5 anys de l'explosió atòmica. La Yasuko és una noia jove, els seus oncles volen casar-la, però les possibles conseqüències del seu contacte, de la seva exposició a la radiació, són un obstacle pels seus plans, perquè tant els pretendents com les seves famílies no ho veuen clar, no? Tenint en compte que va estar, doncs, això, exposada a la radiació.
14: Clar.
13: Sobre el procés del casori, penseu que estem parlant del Japó dels anys 40 i tenien la seva litúrgia pròpia, això com de concertar matrimonis i entrevistar-se als familiars, per entendre'ns.
14: O sigui que a partir de la vida d'aquesta família concreta anem coneixent com l'explosió va afectar els ciutadans d'Hiroshima.
13: Sí, la família fa de fil conductor. És com un pis mostra, quan vas a veure pis, del que va passar a totes les persones que van sobreviure a la bomba. He analitzat la novel·la amb la Glòria Farrés. Ella és professora de filosofia a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, crítica literària i també coordinadora del Club de Lectura de la llibreria Laie.
15: Aquest fil conductor, que són ells, mirant de sobreviure amb tot el que els hi passa, perquè la narració, doncs, comença 5 anys després de la caiguda de la bomba, fa que puguis anar-ho lligant tot i t'interessi la pròpia història d'aquesta família, que seria un cas, no, de molts, no? Perquè, de fet, la pluja negra cau sobre aquesta neboda, sobre la Yasuko, però, en el fons, és una pluja negra que cau sobre tots, no? Quan l'estàs llegint, veus el que ha fet la humanitat amb, no, llançant una bomba d'aquestes característiques, no?
13: 5 anys després de l'explosió, la gran pregunta en aquell moment que està en la ment de tots els personatges és si la Yasuko estarà sana o malalta, si podrà tenir fills o no. I és en aquest context que la família rememora aquells dies terribles de l'explosió i els següents, sense oblidar mai que el perill no ha desaparegut, perquè les conseqüències de la radioactivitat es mantenen. Clar, les persones que no van morir en l'explosió van quedar afectades per la radiació, que com tots sabem, avui en dia doncs, té uns efectes devastadors sobre l'organisme. El que passa és que ells en aquell moment no se sabia.
12: Clar, diu Susana que per escriure la novel·la l'autor s'ha basat en documents històrics i en diaris personals de ciutadans d'Hiroshima. És a dir, no hi ha ficció en el relat?
13: Mira, l'autor, el Masuji Ibuse, s'ha pres algunes llicències per construir la narració, però les vivències que explica són totes reals. I això fa que sigui molt fidedigna, però sense perdre l'essència del que és la novel·la com a gènere literari.
15: A diferència doncs, de les altres narracions, permet documentar-ho molt bé. No seria només per això un documental, sinó que hi ha una voluntat novel·lista molt intensa justament en aquesta estructura d'anar lligant els diaris, de construir també els personatges i cada una de les situacions.
13: O sigui, que té aquesta doble vocació, no?, de documental i alhora de novel·la. Que sigui en forma de novel·la, jo crec que eixampla la base de lectors, perquè probablement moltes persones que vulguin llegir-la no ho farien si fos un assaig històric, que sempre és una mica més àrid. Val a dir que Pluja Negra passa per ser la novel·la, en majúscula, sobre Hiroshima.
12: Ah, sí. Uh-huh.
13: En el moment de la seva publicació, que va ser 1966, i posteriorment, se n'havien escrit d'altres, però cap de la qualitat d'aquesta, pel que dèiem del rigor i la mestria narradora d'Ibuse. I, a més, presenta una altra novetat respecte a tot el que s'havia escrit abans.
15: Els altres eren vivències personals explicades en primera persona i únicament basades en la pròpia experiència. En canvi, Ibuse el que fa és utilitzar tot de dietaris reals, dels supervivents, perquè hi ha una tradició d'escriure diaris. Ell va fer aquesta voluntat de documentar-ho, llegint molts diaris i construint el seu llibre a partir de 3 o 4 diaris importants, especialment el del protagonista, de Sigematsu, i va dia a dia narrant els fets. Però aquests diaris serien, diguéssim, una mena de com de Frankenstein, perquè estan trets de diversos diaris per explicar doncs, això, no? Aquesta baixada a l'infern que és l'experiència de tornar a Hiroshima el mateix dia en què ha caigut la bomba. Llavors, és una narració dantesca, però amb molta força, perquè et fa reviure, no? Et fa veure tot el panorama, tot el que va ser aquella grandíssima experiència humana. No?
13: Uh-huh. I la gran diferència, per tant, respecte a altres obres sobre Hiroshima, és que Pluja Negra és el relat d'un drama col·lectiu, no individual.
14: Diu Gloria Ferrés que la narració és dantesca, utilitzava aquest adjectiu. Es pot llegir bé o impressionar una mica?
13: Home, no és una lectura còmoda. Hi ha coses molt desagradables. Les imatges que descriu, a més, són explícites. No s'estalvia cap detall.
15: No, i fins i tot en algun moment són gairebé excessives, que fa la lectura que has de fer un esforç per poder anar veient, eh? Però, és clar, si no ens ho descrivís amb tant de detall, potser no ens en faríem el càrrec del que realment va ser. No només descriu tots els cadàvers que es va trobar, tot el patiment de la gent, perquè triguen una estona doncs, a morir, ens mostra totes aquestes agonies, sinó també la descripció mateixa del que va ser la imatge de la bomba, no? Aquell núvol gegantesc, la pluja negra, la pudor...
13: Però s'ha de reconèixer, Ibuse, que sigui capaç de descriure tota aquella atrocitat sense caure en excessos. És un relat cru i descriptiu, però està escrit amb un estil molt contingut, diria que fins i tot distant. És com si relatés uns fets molt dramàtics, però mirant-se'ls des de lluny.
15: Clar, és que davant d'un horror tan extrem, gairebé que no pots ni cridar, et paralitza, no? Llavors, el propi estil que aconsegueix Misugi és justament això, molt poc adjectivat, sense gens de sentimentalisme, justament per fer encara més devastadora l'efecte de la lectura, no? Perquè es queda això paralitzat d'aquest horror i és capaç de ser una descripció molt neutra. I és això, gairebé no hi ha dramatisme i això a vegades és el que el fa tan terrible, no?
13: És el relat de l'horror, però molt sobri, cosa que té molt de mèrit perquè en casos tan extrems és fàcil caure en adjectivacions i deixar-se arrossegar per les emocions. No hem d'oblidar que Ibuse és nascut a la prefectura d'Hiroshima, no és de la ciutat, però sí de la regió, amb la qual cosa ens està explicant el que va passar a la seva terra i als seus propis
12: veïns. Clar, la seva gent... Clar, quan els americans van tirar la bomba atòmica, jo estic pensant en la reacció de les víctimes, perquè era la primera vegada que s'utilitzava una arma nuclear, no hi havia precedents, ells no sabien a què s'enfrontaven.
13: No, i aquesta era la intenció i la voluntat dels americans, precisament jugar amb el desconegut forma part de les estratègies de guerra perquè desconcertes completament l'enemic, com explica la Glòria.
15: Sí, en forma part, a vegades, de les guerres jugar amb aquest terror d'una amenaça que no saps per on ve, no? Tu molt bé ho deies amb la pandèmia, no era només la malaltia en si, sinó aquesta sensació d'una amenaça desconeguda, no saber com ho viuràs. Això en el llibre es veu molt i està molt bé, aquesta incertesa, aquesta què ha passat, no? I intentar, el propi Shigematsu, quan ens ho descriu, intentar esbrinar perquè això, no? Tot es desfà, crema d'aquesta manera tan particular, no?
3: Sí.
15: I fins al final de tot, perquè són diaris, dia a dia, fins al 13 d'agost, és a dir, hem passat ja bastants dies, no diu que li han dit que es diu bomba atòmica, que allibera una quantitat de radiació increïble, no? Que és una arma terrorífica, perquè, clar, és que no hi havia precedents, no sabien què era, no?
13: Clar, i els supervivents de la bomba, els que no van morir a l'acte, eren conscients que estaven davant d'una arma nova, perquè tots els efectes eren molt diferents, però ni sabien ni tan sols podien imaginar els efectes devastadors que tindria.
15: És que el terror augmenta a mides proporcionals justament per aquest desconeixement, perquè, de fet, Japó va estar molt bombardejat totes les setmanes abans de la bomba, tot el juliol a Tòquio, i estaven molt acostumats a patir els bombardejos. Però això que passa, aquesta llum blava encegadora inicial, aquest tro, aquest núvol que apareix, a tots els que estan al voltant, no, que és el que li passa als protagonistes, i no sabran què és i quan s'hi apropen, tot crema i això, la pell es desfà, no comprendre aquest horror, no saber què és, no, fa que els propis protagonistes ho portin encara d'una manera més angoixant.
13: És que quan no saps a què t'enfrontes, és veritat que la nostra pròpia imaginació actua com a amplificador del terror.
12: Es dispara, i tant.
13: Jo, salvant les distàncies, penso, per exemple, quan estàs esperant un diagnòstic que pot ser greu, el temps que passa entre les proves i el veredicte del metge sovint és més angoixant que el propi diagnòstic, que després pot ser demolidor i et pot enfonsar en la misèria. Però aquesta incertesa del mentrestant encara
12: tot, no?
13: És pitjor, jo crec que sí.
14: Sense haver-la llegit, jo penso en tantes novel·les que s'han escrit sobre camps d'extermini nazis, altres episodis també més coneguts de la Segona Guerra Mundial. Se n'ha fet molta literatura sobre això.
13: Sí, i Busse vindria a ser l'equivalent de Primo Levi en el front oriental de la guerra. Primo Levi va descriure, va reflexionar i ens va fer reflexionar tots sobre l'infern europeu, que són els camps d'extermini, especialment Auschwitz, que és on ell va estar. I Masuji Ibuse fa el mateix o una cosa similar amb l'horror dels japonesos, que va ser Hiroshima, el seu infern és Hiroshima, i que aquí a Occident tenim una miqueta més, com que ens queda tan lluny, el tenim una miqueta oblidat. Però Ibuse té exactament la mateixa voluntat que l'italià d'explicar, doncs, alguns dels disbarats més grans que ha fet mai la humanitat.
15: Primo Levi és com el que ens acompanya, no? Ens porta aquest horror europeu de la Segona Guerra Mundial. En canvi, Ibuse, no? Des del front oriental, com bé deies tu, no? I que per nosaltres és un front molt oblidat, no? També baixa un infern, també ens el descriu, no? I ens acompanya, i en aquest cas és el mateix, perquè són aquests que retornen d'un horror, i venen així, amb la pell cremada, amb el cos plens de cucs, no? Així com Primo Levi ens està descrivint també, no? Tots els cadàvers, tot. Hi ha una mena de paral·lelisme, no? Un és com la cara de l'altre, i tenen aquesta voluntat de documentar i de mostrar fins on pot arribar, no? L'horror i l'odi en la humanitat.
13: I aquí, si em permeteu, obro un parèntesi per dir que si volem llegir llibres de ficció o de no ficció sobre la Segona Guerra Mundial i concretament sobre el nazisme, correm riscos perquè últimament s'estan publicant, no sé si us heu fixat, però com a xurros, títols que incorporen la paraula Auschwitz i que, sincerament, alguns provoquen rubor per la banalitat amb què s'aproximen a aquella atrocitat. No? No és el cas de la Hiroshima i d'aquest llibre d'Ibuse.
15: Aquest llibre de Friburg no en té res, al contrari. Fins i tot té una certa dificultat de lectura per aquest horror, però que val la pena fer l'esforç aquest de lectura perquè realment et fa conèixer. O sigui, és un element de la literatura que a vegades no es té en compte. Sembla que la literatura només ens hagi de distreure i fer passar l'estona i ens pot fer conèixer com una lliçó de matemàtiques o una lliçó d'història, arribar a fer-nos veure amb una fondària que ens queda per sempre, no? Una realitat que, d'altra banda, no la coneixeríem si no fos a través d'aquest text, no?
13: Evidentment, cadascú llegeix el que vol, però crec que quan un tema és tan dolorós com una guerra i amb tanta maldat implícita, home, s'ha d'escriure una miqueta des del respecte i la gravetat que mereix. És una opinió personal, això.
12: Susana, has dit que Pluja Negra es va publicar el 1966. Estava fent números, si el llançament de la bomba atòmica va ser el 45, Van passar 20 anys, no?, entre els fets i el llibre.
13: Sí, aquesta distància temporal és relativament freqüent quan s'escriu sobre episodis dramàtics, de la història i col·lectius. Primer, perquè es necessita temps per poder recopilar informació per escriure amb rigor. I segon, per motius emocionals. Les persones hem de metabolitzar aquestes tragèdies i el pas del temps, en aquest sentit, en juga a favor, és terapèutic. De fet, Pluja Negra va començar a publicar-se un any abans, el 65, en entregues mensuals.
15: A l'any 65... El Misogi Bosé comença a publicar en una revista cada mes un fascicle, un dels capítols, i comença a tenir molt d'èxit i finalment, això és el 65, doncs el 66 es publicarà conjunt i tindrà un èxit molt gran. En bona part també és perquè, és clar, una experiència tan brutal com la bomba va crear un trauma enorme en els habitants d'Hiroshima, però a tot Japó, i no se'n parlava gaire. Aquí també van trigar una mica els testimonis a publicar sobre els camps nazis. I en el moment en què això surt, és clar, és gairebé com una catarsi, no? Tothom si es pot sentir reflectit d'una manera o altra, i va ser, a més... És això, no oblidem, és un llibre d'un gran escriptor i és capaç de narrar tots aquests fets amb una capacitat de precisió i de contenció, que dèiem al principi, aquest estil tan treballat que realment, si per nosaltres ja és impressionant, per als que realment ho van viure en aquell moment i que ho tenien present, va ser un èxit espectacular i després, esclar, va començar ja a traduir-se. I és com el llibre sobre la bomba atòmica.
13: 20 anys després de l'explosió, de la catàstrofe immediata, milers de morts i també dels efectes de la radiació que s'escampa, no? Que dura per durar al llarg dels anys, el llibre tenia aquesta voluntat de documentar els fets i de donar una visió més panoràmica.
14: Ha de ser una novel·la trista.
12: Sí, perquè ens tens atrapadíssims aquí,
14: Però penso que ha de ser trista i tampoc pot ser de cap altra manera, tenint en compte
13: que explica. No, clar, és trista perquè no pot no ser-ho, òbviament, però sí que és veritat que el desig de supervivència dels personatges, que recordem-ho, són... personatges, però són reflexes de persones reals víctimes de la bomba. Aquest desig de supervivència és tan gran que li dona un punt d'esperança.
15: És un cant a la vida justament per això, perquè malgrat una desgràcia d'aquestes dimensions inimaginable, els que ho viuen, en el fons, no deixen de tenir una vida quotidiana, no? Com ens passava a nosaltres en la pandèmia, en el fons les hores passen i vius amb la mateixa intensitat i amb les mateixes ganes de portar a terme els teus somnis, no? que si no hagués passat.
13: És la potència del terror contraposada a la força de la vida i a la novel·la es veu com la vida s'obre pas.
15: Hi ha un text de l'escriptor Jorge Volpi que parla d'aquest text, que és molt interessant perquè compara l'Oppenheimer, no? L'inventor de la bomba atòmica, el compara justament en aquests personatges, no? I diu que Oppenheimer va dir jo sóc la mort, quan va saber doncs, que la bomba l'acabaven de llançar, i esclar, no? la quantitat de morts que va crear això, i ell mateix es va sentir amb aquesta responsabilitat, no? Una mica així gairebé histriònic, diu jo sóc la mort, no? Però davant d'aquesta frase és veritat que aquesta família, no?, representen la vida, representen sobreviure amb ganes de tornar a crear vida i molt bé, com deies, aquesta imatge fins i tot de les males herbes que amb un trosset de res de sorra poden arrelar i crear allà una petita herba, doncs fins i tot la humanitat també participa, diguéssim, d'aquest vitalisme, no?, d'aquesta primavera constant que fa que malgrat tots aquests hiverns tot acabi renaixent, no? Sí, és un cant, jo crec que és un cant a la vida.
13: La Glòria feia referència al pròleg absolutament deliciós, meravellós, de Jorge Volpi, que incorpora l'edició en castellà, la de Libros de las Asteroides, un text fantàstic que, ja us dic, que fa de pròleg a la novel·la, i quan el llegeixes ja veus que estàs a punt de començar una obra d'aquelles que t'acompanyaran sempre. Jo llegia el pròleg i pensava, buf, doncs si això és el pròleg, imagina't el que t'espera. Bueno, en definitiva, és un clàssic. Pluja Negra és un clàssic de la literatura japonesa, que jo us recomano moltíssim.
12: Dan Masuji i Bosé. Escolta, i que bona, la Glòria Ferrés.
13: La Glòria és meravellosa.
12: La filosofia de la Pompeu Fabra ho ha explicat. Fantàstic. Gràcies, Susana Ruiz. Meravellós llibre. Pluja Negra. Gràcies.
13: Vinga, llegiu-lo.

0: dimecres, i això vol dir que sona aquesta música, que dona bon rotllo, i perquè ja tenim aquí el Dani Ruiz. Dani, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda, Laura, què tal?
0: El Dani ja sabeu que cada setmana ens porta persones, projectes, iniciatives que desmunten estereotips, i ho fa amb la col·laboració amb la Shaima Rajdi i el Shaun Devnath. Dani, quin prejudici trenquem avui?
1: Doncs mira, Laura, avui trenquem el prejudici de que els gitanos són lladres. Sembla mentida que això ho hem de continuar afirmant ara, el 2026, però la realitat és que en alguns diccionaris catalans, encara avui dia, si busques la paraula gitano, hi apareix al costat de la definició lladre.
0: Què dius?
1: El que escoltes. Un d'ells, el diccionari

0: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts...
2: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb crac.
3: Els migdies d'aquest estiu dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues...
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
7: Ràdio Ser, Principat d'Andorra.
8: Escollir el nom del teu fill et va costar. Escollir els mobles per la seva habitació et costarà molt menys. Vine a les rebaixes de Mobles La Fàbrica i troba els mobles que encaixen més amb tu. Fins a un 50% de descompte. Andorra, carrer Prat de la Creu, 15. Mobles La Fàbrica. El que ens fa únics és ser diferents.
9: Aquest estiu Andorra es viu en moviment. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes de descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus o MMR. Descobreix les experiències Pic Negre amb excursions guiades en e-bike o vies ferrades per gaudir de la muntanya amb parella, amics o família. Equipa't a les nostres botigues amb el millor equipament de muntanya amb marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell. Reserva ara a picnegre.com i viu un estiu inoblidable. Grup Pic Negre Suski. Aquí comença la teva aventura.
10: La cadena SER presenta El placer de escuchar.
11: El gato sonrió al ver a Alicia. Parecía tener buen carácter, consideró Alicia. Pero también tenía unas uñas muy largas y un gran número de dientes, de forma que pensó que convendría tratarlo con el debido respeto.
12: Menino de Cheshire, empezó algo tímidamente, pues no estaba del todo segura de que le fuera a gustar el cariñoso tratamiento. Pero el gato siguió sonriendo más y más. Vaya, parece que le va gustando, pensó Alicia, y continuó.
13: ¿Me podrías indicar, por favor, hacia dónde tengo que ir desde aquí?
14: Eso depende de a dónde quieras llegar,
11: contestó el gato.
15: Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, 1865.
10: Cadena SER. El placer de escuchar.
16: Els podcasts del Balcó. Recupera el millor d'aquesta temporada.

0: Va sonant bé, això?
1: Sí, bastant. Sí, sí. Estava una miqueta baixet al piano, perquè és una donació i es nota que feia temps que no s'afinava i ara ja l'estic posant a un to adequat perquè el puguin tocar.
0: Vas nota per nota?
1: Vaig nota per nota, exacte. Primer afino a la central, que estigui més o menys a 4,40, que és el to estàndard, universal, però com aquest piano és massa antic, doncs he decidit baixar-ho una miqueta i deixar-ho a 4,38 i fer-ho tot igual, que l'afinació sigui uniforme.
0: Sona bé?
2: Molt bé. Estava una mica desafinat a casa, eh?
0: Dolors, de qui és aquest piano?
2: Aquest piano el va comprar la meva mare en el 68, perquè ella necessitava piano, perquè ella havia estudiat piano, i també perquè venia amb el meu germà i jo, que estàvem a punt de començar també els nostres estudis de piano.
0: Per tant, fa gairebé 60 anys. Com és aquest piano? És un piano de paret?
2: Sí, aquest piano és un antic piano de paret d'aquests que es feien en uns tallers de Barcelona, i ma mare el va anar a comprar a una botiga de pianos que eren restauradors. Era un piano vell, el va fer arreglar, i des de llavors que està, bueno, el van arreglar, van restaurar en el seu moment i va anar a parar a casa meva, i sempre m'ha acompanyat, sempre fins ara.
0: Ara feia temps que no el tocaves, em sembla.
2: Molts anys. Fa que no toco el piano, doncs farà, si la meva filla petita té 28 ara, doncs igual fa 20 anys que no tocava el piano. Estava allà.
0: Allà on és?
2: A la meva habitació.
0: I una mica s'havia convertit en un moble?
2: Malauradament sí, perquè jo era incapaç de tocar-lo, o sóc incapaç, diguem-ne, entre cometes, de tocar-lo, de tornar a enganxar-m'hi. Ho he intentat alguna vegada, però fracasso. Els meus fills s'han dedicat a altres instruments, tenen una base de piano però han estudiat altres instruments, i el meu germà, que era el que realment va acabar, bueno, va estudiar molta música, viu fora i té el seu propi piano.
0: Aquest piano ara no és a l'habitació de la Dolors, de fet som en una sala gegant, aquí hi ha 32 butaques. On som, Dolors?
2: En una residència a Barcelona. Em fa molta il·lusió, això.
0: Què hi fa aquí el teu piano?
2: Doncs una segona vida. Per mi, o sigui, és buscar-li una sortida bona, un lloc on el puguin tocar i on el puguin gaudir, no només de tocar-lo, sinó també d'escoltar-lo.
0: Clar, us hem explicat que avui fèiem la història d'un piano. Fa poques setmanes la Dolors va prendre una decisió molt complicada, que era donar el piano de la seva família, perquè ara ens ho ha dit, no l'utilitzava, i ara aquest piano ha arribat fins aquí, la residència Los Tilos de Barcelona. I ha estat gràcies a Pianos Vius, Laura.
3: Pianos Vius, que és una associació que vol omplir tots els espais de música, ja siguin residències, ja siguin hospitals. Per fer-ho, una de les moltes coses que fan és agafar aquests pianos, com el de la Dolors, que ja no es fan servir, i portar-los a llocs on fa falta un piano, com és aquesta residència.
0: I aquí està l'Abel Coll, que és qui hi ha darrere de tot aquest projecte. Abel, com estàs?
4: Hola, què tal? Home, molt, molt content de veure aquest piano aquí, ja.
0: Ara et miraves la Dolors, que no deixa de mirar el seu piano, eh? No te'n penediràs, no? Ara no te'l deixarà agafar, ja, l'Abel. Abel, que maco aquest projecte, com se t'acut? I no sé quants pianos tens repartits de gent que generosament els ha cedit, com la Dolors.
4: Doncs mira, el projecte ja va néixer arrel de la pandèmia, arrel del confinament, d'aquella època tan dura. Doncs en el confinament, a part de coses molt difícils per molta gent, van sortir algunes coses maques. Una d'elles va ser la idea de crear Pianos Vius. Nosaltres, durant el confinament, posàvem el nostre... Jo tinc el piano a casa, però a més tinc el meu teclat elèctric per anar a fer concerts i coses.
0: Sí.
4: I el vam treure al balcó per tocar per les tardes. Al balcó, cara enfora, la zona comunitària que tenim allà on vivim, Esplugues. I tocàvem cada tarda. El treiem cada tarda a tocar a les 8:05.
0: Sí.
4: Això va ser idea una mica de la meva dona. Va dir, va, toca una mica. I jo, hòstia, no, fa com cosa. I va, sí, toca, va. I va, doncs toquem a les 8:05 i ho fem bé o malament, ens aplaudiran. Perquè a les 8 aplaudien tots els sanitaris. No?
0: Sí.
4: I així va ser. Ho va ser el primer dia. Van començar a sortir els veïns, després van aplaudir molt i després ens van començar a contactar tots per WhatsApp, que no podien sortir de casa. Que maco, torneu a fer. Bueno, així vam començar i vam estar tot el confinament, cada tarda, tocant el piano al balcó de casa. Llavors, quan va començar a obrir-se una mica la cosa del confinament, quan ja sortíem a casa, dos peques que teníem a casa teletreballant jo, la meva dona, i amb els dos peques allà a casa, quan van començar a obrir, clar, van començar a sortir per portar-los al parc, per sortir una mica fora, i la sorpresa va ser que em trobava gent per Esplugues que jo no coneixia de res, i em paraven i em deien, tu ets el del piano.
0: Ah, sí.
4: Jo com que soc...
0: El famós del piano.
4: I diu, mira, jo passejava el gos cada tarda a la mateixa hora per davant de casa vostra perquè sabia que allà tocava el piano. I llavors ja em vaig quedar al·lucinat, vaig dir, hòstia, que maco, no? Quina passada, quina cosa més xula. Però ara ja està, ara ja s'ha acabat. Ja no hi ha confinament, ara tots a treballar i tots al dia a dia i com si no hagués passat res. I aquesta sensació estranya de dir... què fem, no? Fem alguna cosa, no cal que vingui una pandèmia, no? Per fer una cosa que ha fet tan bé. Llavors, donant-li voltes, em va venir el cap. Quan el meu avi, que el meu avi va morir a 2007, em sembla que va ser, els últims mesos estava en una residència. I ell, quan jo anava a veure la residència, en aquella residència tenien un piano sí, de cua, a la sala polivalent de la residència. I quan jo anava a veure, tocava una mica amb ell. El meu avi era autodidacta, li encantava la música també, i em posava a tocar amb ell. Llavors vaig recordar, quan jo anava allà a tocar amb el meu avi, sempre que tocàvem s'apropava gent, s'apropaven altres usuaris de la residència, al voltant del piano, i creaves com moments allà molt màgics. I ja estava, això va ser l'espurna. Vaig dir, bueno, doncs, anem a tocar llocs.
0: I teníem l'exemple de Maria Canals, quan reparteix tots els pianos. Exacte. Pel carrer.
4: Sí,
0: ara n'hi ha una plaça a Catalunya, el poder curatiu, no?
4: Exacte. I llavors va dir, bueno, doncs anem a tocar llocs. La idea va ser aquesta, l'espurna va ser aquesta. En aquell moment que acabaven d'obrir el confinament no podíem entrar en lloc, les residències ja sabem tots com estaven, els hospitals tampoc es podia entrar. Però bueno, amb aquesta idea vam anar remadurant i al cap d'un any i alguna cosa, a l'octubre del 2021, que van començar a obrir residències i això, tots amb mascareta i això, però ja van començar a obrir, vaig començar a anar a tocar els llocs on ja hi havia piano. Vaig dir, bueno, creem pianos vius i anem a tocar els llocs on hi ha piano. I on no hi hagi piano, ja ens buscarem la vida per posar-lo.
0: I aquest ja ens buscarem la vida, com arriba? Perquè no sé com la gent t'arriba a conèixer, no fa tant de la pandèmia.
4: Clar, la nostra idea inicial era, ja ens buscarem la vida i ja veurem com ho fem. Farem alguna campanya de crowdfunding, si ja se'ns fan socis, si tenim recursos, ja intentarem comprar-lo. El primer el vam comprar, que va ser el del Clínic, el de l'Hospital Clínic, i arrel d'allà, quan la gent es va començar a conèixer, vam començar a rebre donacions, i llavors vam dir, hòstia, amb això, si rebem donacions segur que es podem posar en llocs, i amb una mica amb el boca a boca vam començar així, i ara tenim més de 90 pianos ja posats.
0: Més de 90 pianos. Va ser pel boca a boca, Dolors?
2: No, va ser un reportatge a la televisió, a TV3, si no m'equivoco, que vaig enxampar així de refiló i em va quedar al cap allà, no sé, ho vaig guardar fins que vaig madurar la idea de donar-lo, perquè ja portàvem la idea de que amb el piano s'havia de fer alguna cosa feia temps, però fins que no la vaig madurar, llavors va ser buscar-los per internet i contactar amb ells.
0: Jo ara t'estava mirant, Dolors, mentre estàvem parlant amb l'Abel. T'has emocionat?
2: Sí.
0: No deixa...
3: I és, sí. Com és veure el teu piano, que sempre ha estat a casa, a totes les cases on has viscut, sí. Aquí?
2: Sí, o sigui, sempre ens ha acompanyat, des dels 3 anys que va arribar, que jo tenia, quan va arribar el piano a casa, i veure'l aquí, doncs, bueno, primer veure el forat a casa, o sigui, el forat que ha deixat, i ara veure'l aquí, doncs, és molt maco. O sigui, és una alegria, és també és com un pas, no? No sé, és algo meravellós.
0: Jo ara entrant he vist a tots els avis que just estem gravant, evidentment, se n'estaven tots dinant, anaven a dinar, i m'he imaginat aquesta sala amb aquestes 32 butaques, que hi caben moltes més, de gent escoltant el teu piano. Això ja se t'aneguen els ulls, ja ho sé, però és que estarà sonant per tota aquesta gent.
2: És inimaginable, o sigui, és que no m'ho... Bueno, algo... és més gran que el que... Sí.
0: Anem a parlar amb els responsables de la residència.
2: Aquí.
0: Que aquest piano hagi arribat aquí també hi ha posat tota la logística i també la feina la Míriam Garcia, que és la directora de Los Tilos. Com estàs, Míriam?
5: Bé, molt bé.
0: Una salutació per aquí, per Joan Fuster Sola, també adjunt de la direcció.
6: Hola, molt bon dia.
0: Escolta, queda bé el piano en aquesta sala gegant.
5: Molt bé, la veritat és que molt maco.
0: Com us arriba? Vosaltres sabíeu que existia pianos vius?
5: No. La nostra directora general, la Dacha Jiménez, doncs va intentar contactar, tenia moltes ganes d'implementar els pianos a les residències nostres, no? I llavors va contactar amb... va trobar pianos vius i va dir, doncs, aquesta és la meva. I aquí el tenim, ens va arribar fa molt poquet i la veritat és que estem molt contents.
0: Què pot significar un piano per una residència? Quin ús tindrà? Com ens l'hem d'imaginar el seu ús a partir d'ara?
6: Bé, jo crec que en si la música és algo increïble, i més per la gent gran. Al final, realment, jo crec que es guien molts pels records i, malauradament, tenen un seriós deteriorament cognitiu que, al final, afecta bastant el tot el tema de la memòria, a més. Però sí que és cert que tot el que sigui temps anteriors i records que tinguin ells, sobretot més musicals, més visuals, doncs els hi fa realment doncs, sentir aquest sentiment de, doncs, que està com a casa.
0: Tindran opció ells de tocar-lo? Convidareu a pianistes que vinguin? Què heu pensat?
5: Bueno, una miqueta de tot. Tenim residents que saben tocar, tenim famílies que també saben tocar i després també fer una miqueta de veu, no?, a través del barri, del boca a boca, i que vinguin a tocar qui vulgui. La veritat és que és un espai lliure. La residència és un espai lliure també per venir i nosaltres encantats que vinguin a tocar... que ens ensenyin amb teràpies, bueno, una miqueta de tot.
0: Com ha sigut l'entrada del piano? Perquè sempre un piano és molt aparatós. Hi havia curiositat per part dels avis que estan aquí.
5: Teníem moltes ganes que vinguessin a afinar-lo per ja començar amb tot aquest projecte i la veritat que ho van rebre superbé.
3: Ara hem parlat del trasllat, ha vingut fins aquí, l'han afinat, però és que ara l'Abel està col·locant unes pegatines, una espècie de pegatines al piano, on hi diu clarament pianos vius. Abel, què és això?
4: Bueno, és la matrícula. Fins que no li posem l'enganxina, no és un piano viu de veritat. Ara,
0: que tothom
4: ara
0: que ja sàpiga d'on ve.
4: Exacte. No? Ara que ja està afinat, que els nostres companys de Jorquera ja l'han deixat a punt, li posem l'enganxina de pianos vius i...
0: Mira, ara aixecaràs i quedarà...
4: I el podem començar a utilitzar.
0: Ara està arrencant el paper on hi ha la pegatina a sota. És bonica, les lletres blanques.
3: L'O de piano és com si fos un punt marcat al mapa amb un piano a l'interior i vius amb color blau.
0: Pianos vius. Fantàstic, ha quedat superbé. Abel, de tots aquests pianos que teniu repartits, deies, quants has dit abans?
4: Doncs ara jo perdo una mica el compte, però jo crec que més que 90 ja.
0: I són tot, has dit residències, has dit hospitals, és tot Catalunya?
4: La majoria els tenim aquí a Catalunya, que és on vam començar, però al final anem posant també on anem rebent donacions i on podem tenir col·laboradors. Llavors, ara més o menys, jo crec que a la zona de Madrid en tenim uns 15, la majoria hospitals, però també alguna residència. A la zona de Balears, a Mallorca, en tenim 5 o 6, i a València, ara jo crec que tenim 3 o 4, i la resta, doncs, aquí a Catalunya. La majoria àrea metropolitana, que és on hi ha més gent, per a Tarragona, tenim a Lleida...
0: Hem conegut ara la història de la Dolors, que se'ns ha emocionat moltíssim. Deus conèixer històries de pianos, mil contes al darrere d'aquesta gestió i d'aquesta generositat.
4: Clar, això és supermaco. O sigui, ja... Quan vam crear Pianos Vius, al principi, jo sempre tenia una mica la idea de les dues vessants de la música, del que escolta, tu poses un piano en un lloc i la gent s'apropa i la gent gaudeix, però tenia sempre també el punt de vista del músic. A Catalunya i a tot arreu hi ha una capa brutal de gent que sap tocar instruments però no s'ha dedicat a la música. Jo mateix no m'he dedicat a la música professionalment. I tota aquesta gent... toquen a casa, toquen per ells mateixos, toquen pels seus familiars, pels seus amics, que això és fantàstic, però volia que amb pianos vius descobrissin què passa quan allò que fan un dimarts qualsevol a casa seva ho fan en una residència, ho fan en un hospital, i a veure què passa. Llavors descobreixen moments màgics d'aquests que aixeques la mirada i hi ha gent plorant, gent que no coneixes res, que se t'abraça, que et diu gràcies amb prou feines, pot articular les paraules. Això ho hem aconseguit i per això a mi ha sigut brutal. Però hi ha hagut l'efecte sorpresa, que jo no hi comptava al principi, que és l'efecte de la gent que dona els pianos. Clar, jo al principi no m'havia plantejat que em donarien pianos.
0: Les dolors de la vida.
4: Exacte, les dolors. I després això, quan ho he anat veient, m'ho he pensat si alguna vegada jo donés el meu piano i és que seria així. La relació que té una persona amb el seu instrument, l'instrument que toca, clar, jo conec el piano. És una relació que no es pot explicar. És el que ha comentat una mica la Dolors, de quan ha anat el piano d'allà, el forat que ha quedat allà. Ha quedat un forat, no és un forat físic, ha quedat un forat. Ha quedat un forat a tot arreu quan treus un piano d'un lloc.
3: És que la Dolors ho deia abans fora de micros, era un membre de la família, el piano.
7: Sí, sí, era un membre de la família, o és un membre de la família que s'ha independitzat ara. Diguem-ho així.
0: S'ha independitzat. Clar, això és una manera bonica, el piano emancipat. Després hi ha qui se'l fa una mica seu al lloc on aterra aquest piano. Hi ha una història preciosa al Clínic. Ara farà un mes va morir el pianista sense llar que tocava un dels vostres pianos a l'Hospital Clínic, el Dragomir Atanasov. Tenia 54 anys, moltíssima gent que, de fet, molts oients que segur que han passat pel Clínic, malauradament, perquè hi tenen algú ingressat, l'havien vist tocar i ara se li va fer un gran homenatge. Mira, tu t'emociones també pensant en ell, no? Qui era en Dragomir i com aterra amb un dels teus pianos vius?
4: El Drago nosaltres el vam conèixer per mitjans de comunicació, que feia molt poc que havíem començat Pianos Vius, que nosaltres no es coneixia ningú, i vam veure, mira, hem sortit a internet, hem sortit a no sé on, i era molt, molt vistós, perquè el Drago era un home que vivia al carrer, amb una barba superllarga, prototip de persona que viu al carrer, taparrastroso de roba, sí, mal pentinat, i des de que vam posar el piano al Clínic, i anava molt sovint a tocar. Jo coneixia aquesta part de la història, que ell anava a tocar allà i m'havia pianistes que coneixia o gent que coneixia que anaven a tocar al Clínic em comentaven, he vist un home sense sostre, deu ser el Drago. Hi ha una història molt maca d'un nen també, del Mauricio, que ara ja no és tan nen, ara jo crec que deu tenir 15 o 16 anys, però quan va començar jo tenia 10 o 11 i ell passava per davant del Clínic per anar al col·le cada dia, i cada dia li demanava a sa mare de parar a tocar al Clínic una miqueta abans d'anar al col·le, cada dia tocava una miqueta, i allà es va trobar amb el Drago. I hi ha moments, la majoria de moments màgics de Pianos Vius no estan gravats enlloc perquè passen, i quan passen no hi ha ningú gravant, però hi ha alguns que sí que han pogut gravar o que algú va gravar amb el mòbil i els hem pogut veure, del Drago tocant amb el Mauricio. El Drago tenia una personalitat, jo després vaig poder parlar amb ell arrel de la Fundació Arrels, que, bueno, em lio molt, però bueno, la Fundació Arrels ens va contactar, jo coneixia el Drago perquè la Fundació Arrels ens va contactar per dir, mira, hi ha una persona, que era el Drago, que ens n'hem adonat, que ens va comentar que està estalviant, perquè quan tocava el piano hi havia gent que de tant en tant li donava diners. I diu, ens ha dit que està estalviant per poder-se comprar un piano, per poder posar un piano aquí a la Fundació Arrels, per poder tocar. Però ens va contactar la Fundació Arrels dient, com que dorm al carrer, tenia els diners i totes les coses que portava les portava a sobre, li han robat la bossa i ja no té res. I ja ens ho ha vingut i ens ho ha vingut a explicar. Em va explicar això i vaig dir, bueno, doncs, on esteu, la Fundació Arrels, quin centre teniu i us posem un piano. I al cap d'una setmana, un dels pianos que vam rebre en donació, que aquella història també és molt maca, era un piano que venia de Mèxic...
0: No acabaríem amb l'Abel, eh?
4: No, aquella història, un altre programa, fem la història del piano del Drago, perquè aquell piano era una família que havia col·laborat molt amb Arrels, que va contactar amb nosaltres, no coneixia això del Drago, el piano venia de Mèxic, havia estat a París, després estava aquí a Barcelona, i és el que tenen a la Fundació Arrels ara, i els van posar un piano pel Drago a la Fundació Arrels. Total, jo quan vaig anar a matricular el piano de la Fundació Arrels, em vaig trobar el Drago allà, vam tocar junts, una persona superoptimista, una persona superculta. Bueno, la història del Drago aquesta és molt maca, però té un final no tan feliç. Aquest any el Drago ens ha deixat, ens va contactar la Rocío d'Arrels i em va dir, el Drago ens ha deixat. I és una de les històries xules, no només perquè hem descobert, arrel de donar-ho a conèixer a Pianos Vius, a la poca xarxa que tenim, dius, hòstia, el Drago no hi és, hem començat a conèixer gent que el coneixia, que ens ha dit com és, què ha passat, jo havia fet tal... Hem començat a explicar històries del Drago que nosaltres no coneixíem, i ens ha fet veure una mica, primer, intentar fer veure a la societat que hi ha gent que viu al carrer que és molt especial, tothom és molt especial, però que la gent que viu al carrer, moltes vegades quan ens deixen, ja està, no passa res més. Doncs amb el Drago no ha sigut així. Amb el Drago ens ha contactat molta gent ens ha explicat moltes històries, van anar a posar roses a sobre del piano al Clínic, sí, pel Drago, i ens ha fet veure una mica el poder de la música. O sigui, jo sempre he viscut el poder de la música anant a tocar residències, anant a tocar hospitals, moments màgics, gent que se m'abraça, gent... Tot això ja ho coneixíem, però m'ha fet reflexionar molt amb el poder de la música en quant al llenguatge universal. O sigui, jo el Drago, si no hagués tocat el piano, mai l'hagués saludat. El Mauricio, aquest nen, si s'hagués trobat el Drago en una cantonada al carrer o en un banc dormint, mai s'hagués parat. És més, inclús ens haguéssim apartat, segurament. Mai haguéssim parlat amb el Drago. Mai l'haguéssim conegut. I va ser gràcies a que en algun moment va anar al piano del Clínic i va començar a tocar, que la gent va veure més enllà de l'aspecte que tenia el Drago. Ja va deixar de ser invisible. I tothom que l'ha conegut ens arriben històries brutals. Ha sigut el Ciutat del Dragon, ens ha arribat molt a dins de tots.
0: Com a l'Abel no li entrega un amb tota la felicitat del món un piano? Aquí hi ha molta generositat perquè hi ha tota una cadena perquè tot això funcioni, no? Doncs des de la Míriam García, que ho facilita tot, no? De la residència, digues, perquè hi entri. Evidentment, des de la Dolors i el seu marit, que deixen aquest forat a la seva habitació per entregar el piano. Tu, que no sé si vius d'això, ni si et guanyes un duro amb això...
4: Jo tinc la meva feina, no. I això...
0: No, però volia que em diguessis que també teniu una... Hem escoltat com afinaven el piano, com ha estat aquí esmerçant-se. Aquesta empresa que afina els pianos ho fa desinteressadament, també.
4: Bé, tenim... Si pianos vius no existiria si no fos per l'acord que tenim amb Jorquera Pianos. Jo, quan se'm va acudir la idea de crear pianos vius, una de les coses era, bueno, i això què? Quin format? Que fem una associació, una fundació? Com es diu això? Què hem de fer? Em vaig haver d'informar. I l'altra part era, bé, jo sé tocar el piano, però jo m'obres la tapa d'un piano i és com si m'obres la capa d'un cotxe. Jo sé conduir, però jo no sé si aquell cotxe està bé o no. Què passa si ens donen un piano i no està bé? Això? Necessitàvem una pota tecnològica.
0: Algú que vali, que aquell piano, exacte, val la pena traslladar-lo.
4: I algú que ens pugui ajudar, doncs, això, a afinar-lo. Això. Llavors, arrel d'un conegut, vam anar a parlar amb Jorquera Pianos, que recordo un moment en què vaig entrar a la botiga, allà una botiga plena de pianos de Cuba, Steinway, uah, quina passada, vaig anar allà i dic, hola, em dic Abel, tinc aquesta idea, vull fer això. Des del primer moment, Jorquera sempre ha estat superoberts a col·laborar amb nosaltres, i ja et dic, és, sense Jorquera Pianos, és que no tinguéssim 90 i pico pianos, és que segurament només en tindríem un.
0: Hem vingut a explicar al balcó la història d'un piano. Crec que millor no podies haver explicat, Abel, pianos vius. Si algú vol donar-te un piano, digue ràpid on t'han de trucar.
4: Qualsevol
0: que cosa. Que busquin a internet.
4: Per la web, www.pianosvius.com, allà la gent pot contactar per si té un piano per donar, pot fer-se sòcia si vol, pot col·laborar, els músics poden contactar per si volen entrar a la nostra xarxa i els informem dels pianos que es poden tocar i tot. Tot ho tenim a la web i us animem a tothom a tocar tots els pianos que trobeu.
0: I els hi fas una abraçada a la gent de Jorquera Pianos. La Dolors, Dolors, moltes gràcies per haver vingut a la residència a veure on està ubicat. Penso que és bonic que hagis vist on està perquè el tens a la ment.
7: Sí, és molt maco haver pogut venir aquí a veure el tècnic afinant-lo, veure on estarà, és impressionant.
0: Gràcies per haver compartit aquesta emoció amb el balcó i a la Míriam García i al Joan Fuster de Los Tilos. Moltíssimes gràcies, de veritat.
5: Gràcies a vosaltres.
1: A vosaltres.
0: Cuideu-lo molt, eh?
5: Sí, i tant. Sí, sí.
0: Que ara sabeu tota la història. Moltes gràcies a tots.

0: Bravo.
1: A la cadena SER. Al balcó. Laura Polo Dalfó.
2: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número uno.
3: Valorado.
2: Y tanto que valorado. Porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
4: El éxito está asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Uf, qué frío me ha entrado. ¿Ves? Te tendrías que haber cogido una chaquetita. Que te pones a pensar en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11 y te entra frío.
6: Ya, y más por estas fechas.
5: Que falta nada para el sorteo.
7: Este verano refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la 11. El 15 de agosto un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: Al teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
9: Després de Nosaltres és un musical de Jumon Erra i Miquel Tejada que s'ha estrenat dins la programació del Grec i que farà temporada a l'Espai Texas a partir del 22 de setembre. És un musical de nova creació inspirat lliurement en el trio en vi bemoll d'Erin Romer. Aquest és només el punt de partida. Els protagonistes són dos actors que es van conèixer fent Maricel, la Júlia Jové i el Xavi Navarro. Després de Nosaltres té música en directe d'Andrea Mir i és el primer musical que estarà a l'Espai Texas. Els protagonistes de la història són l'Adrià, compositor de bandes sonores, i l'Ena, que treballa en un festival de música. Fa un any que ho han deixat, però malgrat els canvis de vida, de ciutat, de feina o de que arribin noves parelles, no es volen perdre. Tenen un repte. És possible continuar estimant-se després de l'amor?
10: SER Catalunya, al costat de les arts escèniques. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
11: Connectem les cançons del llapis fa memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
12: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
13: No sabem què faràs aquest estiu, però si sabem, 5 maneres de millorar-lo.
14: 1. Aquí a Catalunya, amb Laura Estrada. 2. Què t'hi jugues? Amb Joan Tejedor.
15: Vale.
14: 3. La treva, amb Amparo Pérez, Aitana Romà i Uri Mora. 4. El balcó, amb Laura Polo Dalfó. 5. Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Aquest estiu tenim informació, esport, humor, cultura... i representació masculina.
16: Dale, vinga, adéu.
14: SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
17: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
18: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
19: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
20: Sí, què li fa gràcia?
19: No sé què li fa gràcia.
17: Fins a finals d'agost engeguem el mode estiu del què t'hi jugues.
20: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
19: Anirien rapidet, no?
20: No trigarien massa. Saps allò de les ovelles?
19: Sí.
20: Doncs això.
19: Esquilat.
17: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena SER i SER Catalunya.
21: Què t'hi jugues?
22: Experts que viure un eclipsi total és un espectacle excepcional. Es fa de nit de cop. Apareixen els estels, baixen les

0: Estació inexplicable. Per veure aquest regal de la natura, calen ulleres i dispositius homologats. Utilitzar radiografies, ulleres de sol o altres invents casolans pot provocar danys irreparables a la vista. Podeu seguir l'eclipsi amb una programació especial durant tot el dia a SER Catalunya.
1: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
2: Ah, sí?
3: Sí.
2: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
4: Bueno, tu sempre quedes fatal tota la setmana, sí que no sé.
2: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí, perquè ens il·lustri.
1: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
0: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: graderia del balcó. Núria Vilamala.
1: Bona tarda, benvinguts a la graderia del balcó. Ja sabíem que aquest seria un mercat de fitxatges marcat pel nom de Julián Álvarez i a 5 d'agost encara continua tot obert. El Barça insisteix i l'Atlético no cedeix. De seguida aquí a la graderia repassem tot el que ens ha deixat aquest dimecres, 5 d'agost, amb el Lluís Colomer al control tècnic, però abans ha estat un dia intens a Can Barça.

0: I avui arrenquem la graderia parlant del Barça. Adrià Soldevila, què tal? Bona tarda.
1: Què tal, Noreti? Bona tarda.
0: Perquè avui tenim a Deco a Madrid amb un gran tema, amb el gran nom de l'estiu sobre la taula, que no és un altre que el de Julián Álvarez.
1: Sí, sí, tenim a Deco a Madrid. El que passa que el tema Julián no es mou. Pel que podem saber nosaltres, l'Atlético no mou fitxa, no es mou d'on estava, no accepta ofertes pel Julián, no venen a Julián al Barça, i per tant la situació és exactament la mateixa que ahir i que abans d'ahir. Per tant, el viatge de Deco a Madrid no ha desbloquejat en cap moment el fitxatge de Julián.
0: Doncs important, això que explica l'Adrià Soldevila aquí a la graderia, que de moment, a aquesta hora, 5 d'agost, el viatge de Deco a Madrid no ha desbloquejat el fitxatge de Julián Álvarez pel Barça, però clar, Adrià, aquí el gran dubte és el Barça quin esforç està decidit a fer, perquè clar, de moment l'oferta és de 100 milions, però clar, imagino que els 200 milions, per exemple, el Barça tampoc està disposat a arribar-hi, no?
1: No, el Barça està decidit a fer un bon esforç per Julián Álvarez. Si cal incloure algun jugador, doncs l'inclourà. Si cal pujar l'oferta, la pujarà. Veurem fins a quin límit la pujarà. Evidentment no farà la clàusula de rescisió, que són 500 milions d'euros. Però una mica més del que va oferir, que són 100 milions, doncs sí que estaria disposat a oferir. El que passa que l'Atlético, com ja ha reiterat diverses vegades, no està disposat a vendre i, per tant, el Barça ja pot oferir 150 milions, que si l'Atlético no el vol vendre al Barça, no el vendrà.
0: És que el problema és aquest, que clar, el Barça està molt entossudit en fitxar Julián Álvarez vol fitxar pel Barça, vol sortir de l'Atlético de Madrid, però és que avui ens ho explicava una altra vegada el Pedro Fullán al que t'hi jugues, que l'Atlético continua tancat en banda, no vol vendre Julián al Barça, però clar, Adrià, aquí la gran pregunta és, el Barça confia que en algun moment l'Atlético s'ho pugui arribar a repensar?
1: Aviam, clar, l'Atlético de Madrid, amb una oferta molt important sobre la taula, potser el que podria provocar és que els propietaris a Apollo doncs s'ho acabin pensant i diguin, home, és una oferta molt important, és un gran negoci, surt a compte vendre'l i ja fitxarem algú altre i que el venguin. Però això és especular. Això bàsicament és especular. Veurem. Falten dies encara pel final del mercat. Recordem que es tanca l'1 de setembre, amb la qual cosa hi ha molts dies encara perquè Julián, per exemple, pugui fer algun moviment, ja veurem. Però l'Atlético de Madrid a hores d'ara està plantadíssim, tancadíssim en no vendre Julián ni per 150 milions d'euros al Barça.
0: És que realment s'esperen unes setmanes d'agost molt llargues perquè, clar, la situació està estancada. El Barça el vol, Julián també, però l'Atlético no el vol vendre. Llavors aquí és impossible arribar a un acord. Clar, Adrià, aquí llavors el tema torna a estar una mica, que ja ho hem dit moltes vegades i ja s'ha mullat, però una mica la teulada de Julián. Clar, dilluns en teoria està citat per tornar a entrenar amb l'Atlético de Madrid. No sé si es podria arribar a plantar allò de dir no em presento, no vaig entrenar, a mi se'm fa difícil de creure, no?
1: Sí, sí, és el que dèiem de si feia algun moviment Julián, doncs un dels moviments que podria arribar a fer Julián és no presentar-se a entrenar dilluns, però això seria forçar molt la màquina. Des del Barça, pel que ens consta, no li demanaran, no li exigiran fer aquest sacrifici, perquè el que també podria passar és que tampoc el deixessin sortir i per ell doncs seria... generaria molt malestar dintre el vestidor i amb el club. Amb la qual cosa és jugar-s'ho tota una carta i sense saber si l'Atlético de Madrid estaria disposat o no finalment a vendre el jugador. Amb la qual cosa veurem quin és aquest moviment que espera el Barça de Julián i veurem si Julián també està disposat a fer algun sacrifici per anar al Barça, més enllà d'això de no presentar-se dilluns a entrenar, que és, no ho sé, és un pèl inviable, que no es presenti.
0: Sí, sí, a mi també m'ho sembla, però vaja, tenim a Deco Madrid, però la situació a aquesta hora és la mateixa que ahir, per tant s'espera un mes d'agost molt i molt llarg i veurem com acaba tot plegat. Adrià Soldevila, moltíssimes gràcies.
1: Merci, Núria, bona nit.
0: Passen 5 minuts de 8:45, més futbol a la graderia. Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: I dic més futbol perquè avui ha estat el dia de Kerolyn Nicolí al Barça femení. Ja us explicàvem ahir, era oficial el seu fitxatge. Doncs avui ha estat el seu dia perquè ha estat presentada oficialment com a nova jugadora del Barça.
2: La brasilera de 26 anys signa fins al 2030, procedent del Manchester City, i arriba per aportar velocitat, desequilibri i gol, però fa amb un repte majúscul: ser la millor jugadora del món. Sap que encara li queda feina, però creu que el Barça l'acosta a l'objectiu.
3: Well, I think to be the best player.
4: Bé, crec que per ser la millor jugadora del món encara tinc molta feina a fer i que no està sota el meu control. Crec que faré tot el possible, és clar. Quan vaig decidir venir a Barcelona, sabia que aquí milloraria com a jugadora i com a persona, perquè sé que l'equip és molt bo. Sé que tindré molts reptes i quan mirem també les dues o tres últimes millors jugadores del món, jugaven al Barça, així que potser estic més a prop d'això, però mai se sap.
2: Caroline ja coneix la Lliga F pel seu pas pel Madrid CFF i veu en l'estil del Barça el factor diferencial per continuar creixent. Quan el seu agent li va dir que el club la volia, no s'ho creia perquè tenia contracte amb el City, després, però, va entendre que era una oportunitat única.
3: I didn't believe in the beginning.
4: Al principi no m'ho creia perquè tenia contracte al City, així que vaig pensar que no era possible, però després, quan vaig parlar amb el meu agent, vaig pensar que era un somni. També crec que en el passat no vaig aprofitar una oportunitat tan bé com hauria d'haver fet i que potser mai més la tornaria a tenir, així que vaig dir, per què no unir-me al millor equip del món i complir el meu somni? La veritat és que estic molt contenta.
2: Un Barça que ja seguia de petita perquè Ronaldinho i Neymar eren els seus ídols. El club ha pagat 1,5 milions d'euros, el fitxatge més car de la història de la secció, i Caroline ha agraït l'esforç i ha promès demostrar al camp per què s'han pagat tants diners per ella. A més, el vestidor ja li ha obert les portes, Pejor li ha escrit i l'ha fet sentir com a casa, retrobarà amb Vicky López, amb qui va coincidir a Madrid, i a més, a qui més ganes de conèixer té és a Quica Nazaret, perquè diu que és molt graciosa i que li transmet una energia que a ella li agrada molt estar envoltada d'aquest tipus d'energia.
0: Doncs Caroline Nicoli, presentada ja com a nova jugadora del Barça, i ara és l'hora del bàsquet.
5: És mi última jugada.
0: Perquè avui ha estat un dia de doble presentació a Camp Barça, perquè a Sier també ha estat el dia d'Alexander Sekulić, el nou entrenador del Barça.
2: Doncs sí, avui s'ha presentat a Sekulić i es presenta així el projecte més radical dels últims anys amb un nou director esportiu, un nou entrenador i nou fitxatges fins ara. Ha estat, com dèiem, la presentació de Sekulić, 48 anys, que signa fins al 2028 i es converteix en el primer eslové que dirigirà l'equip. Agafa una plantilla amb només 4 continuïtats i el repte de trencar 3 temporades sense títols. La seva presentació ha deixat una idea clara, vol que aquest Barça sigui reconeixible abans de tornar a guanyar. Sekulić assumeix que en aquest club sempre s'ha de competir pels títols, però no vol que el balanç del curs depengui només del palmarès. Per ell, l'èxit començarà per recuperar una identitat que reconnecti l'equip amb el Palau i que els títols arribaran com a conseqüència d'aquest joc.
6: El Barça sempre competeix pels títols. En les darreres temporades ha tingut una mica de mala sort, però per mi l'èxit més gran seria que els aficionats reconeixessin el nostre estil de joc i estiguessin satisfets amb la manera en què volem jugar. Segur que els títols seran la recompensa a la nostra forma de jugar.
2: Això també prepara el terreny per demanar temps. El club ha rejuvenit la plantilla i diversos fitxatges afrontaran la seva primera experiència a l'Eurolliga.
6: Hi ha molts jugadors que no tenen l'experiència en Eurolliga, però crec que tots els jugadors que hem fitxat poden jugar de la forma en què volem jugar. Per suposat, per motius obvis, l'equip necessitarà una mica més de temps, però crec que tenim talent i qualitat i que només hem de descobrir com aquest equip pot jugar junts.
2: I com vol que jugui aquest nou Barça? Com una sola unitat, amb més ritme, més possessions, una defensa més agressiva i, sobretot, molta lluita i intensitat. Així que aquesta és la identitat que Sekulić vol que l'afició reconegui.
0: Gràcies, Asier.
2: Una abraçada, Núria.
0: Més temes a la graderia. Perquè en natació artística... Què tal? Bona tarda.
7: Què tal, Núria? Bona tarda.
0: La delegació espanyola de natació artística tanca l'Europeu de París amb 8 medalles.
7: Sí, l'última aconseguida aquesta tarda, una palata per l'equip acrobàtic amb aquest Berghain que sona de fons, molt celebrada per tot l'equip, sobretot perquè ha trencat un nou rècord històric. L'equip espanyol ha aconseguit 100 punts en impressió artística, que ha sigut la millor nota en un equip acrobàtic, amb 6 deus. En total, l'equip n'ha sumat 9 i, sobretot, molt per sobre dels 96 en impressió artística que ha aconseguit Rússia, que, tot i això, s'ha endut l'or. Però la bona notícia és que Espanya només ha quedat a 2 punts d'aquestes russes i, per tant, Andrea Fuentes ha valorat així aquest europeu.
8: Cerramos este europeo con mucha satisfacción de cómo han nadado, pero también aprendiendo, ¿no? Yo tenía ganas de que nos viniera en algún momento un ostión para antes de triunfar del todo. Antes de que todo triunfe, tiene que haber un momento de máxima dureza en el que no se ven las cosas tan claras como antes, ¿sabes? Y yo creo que el europeo era el momento perfecto para decir que tenéis que meterle algo más, que tendremos que buscar la manera de poder combatirlos igualmente, ¿no?
0: Doncs 8 medalles, un europeu històric per la delegació espanyola. I dos apunts en futbol, Arnau Santero, bona tarda.
9: Què tal, Núria, bona tarda.
0: El primer és que Gianni Infantino planeja un acte, a un pacte, ho direm, amb Marroc a canvi de la final del Mundial del 2030.
6: Sí, segons publica The Times, en plena crisi en la FIFA de Gianni Infantino, intenta salvar el seu coll a través de la Confederació Africana. Amb la seva gran relació amb el Marroc, el president de la FIFA estaria teixint un pacte per assegurar el vot de les 54 federacions africanes a canvi que sigui l'estadi de Casablanca qui aculli la final del 2030, per davant del Camp Nou o el Bernabéu.
0: Doncs veurem com acaba tot plegat, però totes les veus, totes les informacions de moment apunten que aquesta final del Mundial del 2030 se n'aniria cap a Marroc. Dèiem que eren dos apunts en futbol, Arnau, l'altre és en futbol femení perquè la sabadellenca Eva Olid és oficialment nova entrenadora del Manchester United.
6: Sí, Eva Olid ha firmat amb els anglesos després de fer història amb Escòcia, amb els Hearts, que els va convertir campions de Lliga per primer cop i on va ser reconeguda com a entrenadora de l'any. Ara fa l'any el salt a un dels grans equips d'Europa, com a mínim fins al juny del 2028.
0: Això en futbol femení i tanquem amb ciclisme. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. Perquè Arnau, avui s'ha disputat la cinquena etapa del Tour de França femení.
6: Sí, una etapa que ens ha deixat un sprint final disputadíssim entre Dani Wolling, Marlene Rüser i Katjana Nieuwendorma-Fitney.
0: T'has atrevit, eh?
6: Buah, he anat molt fort.
0: Molt bé, molt bé.
6: Rüser finalment s'ha endut la victòria, que ja és la seva quarta en només 5 etapes, però la líder segueix sent Wolering a 12 segons. No ha sigut la millor etapa per la catalana Paula Blasi, que ha entrat a 2 minuts 27 segons de la líder i ha caigut 3 posicions a la general, així que ara mateix està desena.
0: Doncs una llàstima, Paula Blasi, però Arnau, des d'aquí un aplaudiment perquè t'has atrevit amb noms que no eren gens fàcils. Gràcies, Arnau.
6: A tu,
0: fem una petita pausa i avui a la graderia del balcó marxem a Sabadell.
10: Tirit, tirit, tirit. ¿Cómo puedes ser un ahorrador escuchando Cadena Ser?
11: Muy fácil, tipo directo, juntando tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche casa de Línea Directa, que además está mejorada con el nuevo seguro de hogar.
10: ¡Qué buen servicio!
11: Junta tus seguros de coche y hogar y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: El País, en el seu 50è aniversari, presenta Moments. Una exposició que recorre mig segle d'història a través de la fotografia. Imatges en gran format i experiències multimèdia que ens conviden a mirar, recordar i retrobar-nos amb el que hem viscut. Descobreix-la fins al 15 de setembre als Jardins del Palau Robert, amb el patrocini de Telefònica i el suport del Palau Robert i la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. El País, un futur per escriure.

0: Avui a la graderia del balcó hem sortit dels estudis de SER Catalunya i hem vingut fins a Sabadell, fins a la nova Creu Alta, perquè d'aquí 12 dies el Centre d'Esport Sabadell debutarà a segona divisió i ho farà en un estadi històric com és el Molinón. 5 anys després, per tant, el conjunt arlequinat tornarà a trepitjar la categoria de plata del futbol espanyol. I ara, afrontant ja els últims dies de la pretemporada, després d'haver acabat l'entrenament, ens espera un jugador que aquesta temporada complirà un dels seus somnis, que és ser futbolista professional. Ha picat molta pedra al futbol català, al Vic, al Figueres, a l'Olot, i ara al Sabadell, i als seus 28 anys, d'aquí molts pocs dies, debutarà a segona divisió. Albert Urriols, Urri, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Doncs, bueno, tu mateix ho has dit, il·lusionat per aquesta temporada, per el repte que ens ve... que ens ve endavant, i també personalment, evidentment, amb moltíssimes ganes de provar-me en aquesta categoria.
0: Com va la pretemporada? Perquè, clar, tots estem patint la calor que està fent aquest estiu, però vosaltres entrenant encara la patiu més.
1: Sí, al final es pateix una mica més, és l'època de l'any que toca patir per després estar preparats, i bé, la calor sí que no ajuda, però t'hi acabes acostumant, i a més amb en Ferran, que els entrenos són intensos i són durs, doncs també és una manera de fer-nos forts aquí.
0: Ho deia al principi, ja només falta 12 dies perquè debuteu vosaltres a la Lliga, ho fareu un dilluns al Molinón. Clar, imagino que al vestidor ja esteu il·lusionats, perquè ara sí que ho veieu a tocar, no?
1: Sí, il·lusionats, motivats, i també com et dic, amb la responsabilitat de fer un bon partit allà a Molinón, que serà molt difícil com tots els camps, però preparant-nos perquè arribem amb les millors condicions.
0: Clar, imagino tu poder debutar a segona divisió i fer-ho al Molinón, és un estadi, no?, històric, que també deus tenir ganes.
1: I tant, no? Quan vaig veure el calendari, el primer partit a un camp com el de l'Sporting, doncs és una bona entrada a la categoria, és un bon primer plat, però com et dic, és que vagis on vagis, mig al calendari, hi ha autèntics equipassos, equips històrics, i amb ganes de ficar-nos a prova contra ells, de demostrar que podem estar, que estem preparats per estar a aquesta categoria i guanyar-nos el lloc.
0: I us riu una mica, què significa per tu jugar a segona divisió? Perquè ho comentava al principi, has picat molta pedra per arribar aquí. Què significa per tu ara poder arribar a jugar a segona divisió?
1: Doncs moltíssim, perquè és una cosa que segurament fa 3-4 anys veia lluny. Al final les categories costa d'anar pujant, costa de que confiïn en tu, costa ascendre, i que hem fet 3 ascensos seguits, un amb l'Olot i 2 amb el Sabadell, i per mi se m'obre una porta al futbol professional que per mi és un repte enorme, un somni fet realitat, si m'ho preguntes anys enrere, però ara ja amb l'ambició de demostrar que no estic aquí de casualitat, que per mèrits propis he arribat, i per mèrits propis pues, vull demostrar que estic preparat per jugar a segona.
0: Clar, imagino que això ja t'ho hauran dit alguna vegada, però d'alguna manera, no?, has trepitjat el fang de veritat, les categories del futbol català, que molta gent que ens escolti ara segurament hi estigui jugant, i al final, mira, als 28 anys és quan t'arriba l'oportunitat de ser futbolista professional, i realment no sé si ho veus així, però és una trajectòria una mica típica, perquè estem acostumats a veure jugadors que es formen a la base de grans clubs, però al final, doncs mira, als 28 anys també demostres que d'una altra manera, però també es pot arribar a l'elit del futbol.
1: Sí, exacte, segurament no és la manera més fàcil, ni la més ràpida segur que no. Evidentment hi ha jugadors, companys que he tingut, que tinc, que han estat a molt bones canteres de futbol professional. Jo no he estat així, he jugat al Vic-Riu primer sempre en tot el futbol base. Segurament és el camí difícil, com he dit abans, perquè per anar pujant categories costa molt més, però també és una altra manera de veure el futbol. Jo sempre l'he viscut d'aquesta manera, de independentment de la categoria tenir un compromís fort, tenir passió per allò que fas, i bé, també he tingut la, no sé si la sort, a vegades és una mica un cúmul de coses al futbol, però he tingut la sort de com et dic, d'anar pujant categories, d'anar millorant com a jugador a mesura que he anat canviant d'entrenadors, d'equips, anar-me adaptant a cada futbol que demana, cada categoria, i sí, per mi és un privilegi estar aquí.
0: Clar, tu t'arriba l'oportunitat de debutar al futbol professional als 28 anys. No sé si al llarg de la teva carrera hi ha hagut algun moment que hagis no pensat de tirar la tovallola, de dir, mira, potser el futbol professional és una cosa que em queda molt lluny, o realment sempre és una cosa que tu havies dit, no, puc arribar-hi.
1: A veure, si et soc sincer, no. Quan jugava a segona catalana no m'imaginava poder trepitjar la segona divisió, i tenia altres prioritats també. Sempre el futbol ha estat allà i ha estat una cosa important a la meva vida, però no com ho és ara, evidentment. Ara és la meva feina, ja fa uns anys, és la meva dedicació principal, i evidentment pues, canvia l'escenari. Però sempre dic, he tingut l'esperança, no sempre ho he vist clar, però sempre he tingut l'esperança que podia arribar.
0: Tu, Albert, vas jugar molts anys al Vic, a casa teva. Què ha estat el Vic per tu? Perquè et va costar molt sortir d'allà.
1: Sí. Vic-Riu primer, tot el futbol base, després el primer equip. Vaig també estudiar a Barcelona, a l'INEF. Llavors estava vivint a Barcelona, m'ho combinava amb els estudis. No, com et dic, no sempre el futbol ha estat una de les meves prioritats principals, però sempre ha estat allà i sempre he gaudit jugant. I sí que vaig, després ja vaig començar a pujar, vaig anar al Vic, ja va ser algo més serio, després al Figueres, també a tercera divisió, que per mi en aquell moment era un salt important, però ja passaves a categoria nacional, diguéssim, després a l'Olot, i finalment aquí a Sabadell. Cada repte me l'he pres com el que era, de la importància de tenir l'oportunitat de demostrar que estaves preparat, i sí, evidentment del Vic-Riu primer i del Vic tinc un molt bon record, perquè també és casa meva i allà m'he format.
0: I no sé si ara que, clar, evidentment ara ja, des del que deies, no? Et dediques al futbol, és la teva feina, però clar, al llarg de la teva vida hi ha hagut molts moments que ho has hagut de compaginar, ho deies tu, amb estudis, amb feina. Clar, realment ara sí que el futbol és la teva vida i la teva feina, però abans has hagut de passar amb etapes que, bueno, també ho has hagut de compaginar i fer altres coses per poder-te guanyar la vida.
1: Sí, així és. Jo fa relativament poc que puc viure del futbol dignament, diguéssim, amb totes les de la llei. Llavors he hagut de compaginar-ho amb altres feines, que també al final he pres de tot. He treballat a diferents llocs, amb educació, amb, bueno, feines d'estiu quan era més jove, amb professor de pàdel. He fet moltes diferents feines, totes relacionades amb l'esport. He estudiat INEF, a mi m'encanta estar amb l'esport, també amb diguéssim, amb nens i nenes, amb la base, i sí, he disfrutat, he gaudit de cada etapa, i ara que estic aquí doncs encara li dono més valor de les coses.
0: I crec, pot ser que el Vic-Riu primer coincidissis amb el Ferran Juclar a l'etapa de juvenils, no? Vau jugar junts.
1: Sí, correcte, sí. Ja ens portem 2 anys, perquè era el meu últim any de juvenil, ell era el primer any, i vam jugar junts un any, sí. Ferran sí que ha tirat més amunt que jo encara, sí, tant.
0: No sé si mantens el contacte o no, ara està al Celta, no sé si encara de tant en tant parleu o no.
1: Sí, bé, no parlem habitualment, però sí que tant en tant ens enviem algun missatge. Em va felicitar per l'ascens, jo també li vaig felicitar per tot el que està aconseguint. Al final està jugant a Europa i està sent important un equip com el Celta, i me n'alegro molt per ell, perquè també és una persona que s'ho ha treballat molt, s'ho ha hagut de guanyar, ningú li ha regalat res, i ha lluitat molt per ser on és.
0: L'entrevista l'estem fent aquí a la Nova Creu Alta, un estadi ara de segona divisió. Albert, aquell 19 de juny per tu aquí contra el Zamora, va ser un dels millors dies de la teva vida, imagino.
1: I tant, sí, i tant. Professionalment, el món del futbol, sense cap mena de dubte, perquè és que vam sortir, vas veure com estava l'estadi, com ens van rebre. L'ambient era de remuntada, era de que avui havia de ser el dia, que havia de passar, i se'ns va ficar de cara, i ja al final amb l'últim gol, bueno, amb el gol de l'Eneco sobretot, va ser una explosió d'alegria, perquè No és el mateix, jo l'any passat també vam pujar a Múrcia, però pujar a casa et dono un plus amb la teva gent, amb l'ambient que es va viure, increïble, el millor dia de la meva vida. Si no és aquest, és molt proper i esportivament segur.
0: I ara ja a punt de debutar, clar, l'objectiu serà la salvació, perquè la segona divisió, déu-n'hi-do, és una categoria molt complicada, molt dura, perquè realment tu et mires els equips que hi ha a segona divisió aquest any i fa patxoca, és una categoria complicada.
1: Sí, és xula i a la vegada és complicada. Al final estàs dintre dels 42 equips millors d'Espanya, llavors hi ha equips i clubs històrics que han estat molts anys a primera i que estan aquí a segona, potencials molt, molt grans, i com t'he dit abans, nosaltres les nostres armes competirem, estic segur, a tots els equips, amb el respecte que mereix, però sense por. És la manera que l'any passat ens va funcionar, i aquest any canviant coses i canviant i millorant certes coses seguirem en aquesta línia.
0: I l'última, Albert, perquè et vull preguntar per l'estima que té l'afició del Sabadell, perquè realment és espectacular a xarxes també quan celebràveu l'ascens, però a Sabadell la gent t'estima molt.
1: Sí, i agraït a tothom, perquè és una afició que li has donat molt poc, que de seguida et retorna, i per mi dic que és un orgull jugar aquí cada 15 dies amb aquest ambient, amb tota la gent com t'empeny, com vas pel carrer i et saluda, et dona les gràcies. Som molt agraïts, i nosaltres el que intentem és retornar-los dins del terreny de joc amb esforç, amb ganes de fer vibrar un altre cop la nova Creu Alta. A més, aquest any encara hi ha més socis, es va enganxant més gent, més jovent. Crec que tot això, a part dels ascensos, és el que més mèrit tenim d'haver fet reviure aquest ambient futbolístic a la ciutat, i que tota una ciutat com Sabadell, que és immensa, estigui amb l'equip.
0: Doncs, Urri, moltíssimes gràcies per haver estat avui a la graderia del balcó, a gaudir molt de la segona divisió, i sobretot tota la sort del món a tu i al Sabadell de cara a aquesta temporada.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

Falten 3 minuts per les 9. La graderia es va buidant. Fins aquí la graderia d'avui dimecres. Nosaltres tornem demà, com sempre, a 8:45 de la nit. A les 12, el Què t'hi jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva torna a 11:45 amb el Larguero, molt pendents del que puguin explicar avui de què passarà amb la final del Mundial del 2030. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Cadena Ser.
1: Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
2: Us esperem cada cap de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
1: Tot és comèdia, amb Màxim Castillo. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la Cadena Ser i Ser Catalunya. El teatre en un minut, amb Rosa Badia.
3: L'1 de gener del 2013 va morir Anna Lizaran. Tenia només 68 anys i no va poder arribar a estrenar l'últim paper que estava assajant. L'obra era La Bet i va ser substituïda per Jordi Bosch.
4: Els de la professió, tots ho veiem així. Sabem que allò que els crítics més durs ens puguin dir...
3: Abans, el TNC havia interpretat grans personatges, la Violet d'Agost o la Rosa Priori, de dissabte, diumenge, dilluns. Al Condal, una jornada particular amb Josep Maria Flotats, però va ser el lliure on més la van poder veure, i va ser des dels inicis. Va participar en més de 40 muntatges. Val molt la pena entrar a l'Arxiu Lliure, on hi ha un munt de fotografies de la seva trajectòria. En el seu funeral, Sergi Balbel va dir d'ella... Sempre has estat, ets i seràs la millor en tot, la millor actriu, la millor persona, la millor dona, la millor amiga, la millor bèstia damunt dels escenaris, damunt la faç de la terra. A Barcelona hi ha una plaça que du el seu nom, la plaça Anna Lizaran, al barri del Fort Pienc.
1: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques.
5: Amb la meva gent, l'estiu és el millor.
1: És estiu.